0: El quartet de corda que sentíem és de Ludwig van Beethoven. És el seu quartet opus 59, número 1, quartet que interpretava el quartet de corda de Tòquio.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: A Catalunya Música podrem sentir ara la missa Simeon Justus, obra de Pere Rabassa, compositor nascut a Barcelona l'any 1683 i mort a Sevilla l'any 1767. Sentim aquesta missa composta cap a l'any 1744 i interpretada per Magdalena Padilla, soprano, Steve Dugardin, contratenor, Vincent Lesage, tenor i Sebastián Mirius, baix, amb el conjunt La Hispano-Flamenca i l'Orquestra Barroca de Sevilla, sota la direcció d'Enrico Onofri.

El barceloní Pere Rabassa és l'autor de la missa Simeon Justus, que hem sentit interpretada per Magdalena Padilla, soprano, Steve Degarten, contratenor, Vincent Lasage, tenor, i Sebastián Mirus, baix, amb els conjunts La Hispano-Flamenca i l'Orquestra Barroca de Sevilla, sota la direcció d'Enrico Onofri.

Us acompanyem tot seguit amb música de cambra d'Antonín Dvořák. Sentirem el seu quartet en piano en mi bemoll major, opus 87, interpretat per Elena Sukarova-Weise, al piano, i el quartet Blach.

La pianista Elena Sukarova-Weise i el quartet Vlach interpretaven el quartet en piano en mi bemoll major opus 87 d'Antonín Dvořák.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Continuem endavant la nostra programació ara per sentir un vals de Johann Strauss, fill, Wein, Weib und Gesang, vi, dones i cançons, opus 333. Ens acompanya l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Georg Pretr, un enregistrament fet en directe a la Sala Daurada del Musikverein de Viena l'1 de gener del 2010.

S'acaba aquí el vals Weinweib und Gesang, Vi, dones i cançons, opus 333 de Johann Strauss, fill. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Georg Prätre, en un enregistrament fet a la Sala Daurada del Musikverein de Viena l'1 de gener del 2010.

0: Catalunya Música.
1: La peça de concerto Concertstück que sentirem a continuació és de Robert Schumann. És per a quatre trompes i orquestra i la va compondre en la tonalitat de fa major. L'American Horn Quartet, amb la Sinfonia de Varsovia, dirigits per Darius Wieniewski, interpreten la versió que ara mateix us oferim d'aquesta partitura de Robert Schumann.

0: El que sentíem és la peça de concert o Concertstück per a quatre trompes i orquestra en fa major opus 86 de Robert Schumann. El quartet de trompes americà amb la Simfonia de Varsovia, dirigits per Darius Wieniewski, n'eren els intèrprets.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Continuem la nostra programació ara per sentir el concert per a piano i orquestra número 2 en sol major, opus 44, que Piotr Ilich Txaikovski va compondre entre els anys 1879 i 1880. En sentim la versió de Mikhail Pletnyev Piano i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Vladimir Fyodor Ziyayev.

Sentíem el concert per a piano i orquestra número 2 en sol major, opus 44, que Piotr Ilich Txaikovski va compondre l'any 1880. Ens acompanyaven Mikhail Pletnyev, piano, i els membres de la Filharmonia Orchestra, sota la direcció de Vladimir Fyodorzhyayev.

0: Catalunya Música.
1: Amb una obra simfònico-coral d'Igor Stravinsky continua avui la programació de Catalunya Música amb la Simfonia dels Salms per a cor i orquestra. La música d'Igor Stravinsky arriba a la nostra sintonia, interpretada pel cor de la Ràdio de Berlín i per l'orquestra també de la Ràdio de Berlín, dirigits per Ricardo Chailly.

El que sonava a la nostra sintonia era la Simfonia dels Salms per a cor i orquestra d'Igor Stravinsky. El cor i l'orquestra de la Ràdio de Berlín interpretaven aquesta partitura d'Stravinsky dirigits per Ricardo Chailly.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara una de les primeres sinfonies que va compondre Franz Joseph Haydn. És la número 13, en re major, una obra de l'any 1763, dividida en els moviments Allegro molto, Adagio cantabile, Minuet i trio i Finale Allegro molto. La sentim en la versió de l'Orquestra Barroca de Sevilla, dirigida per Christopher Quant.

0: L'Orquestra Barroca de Sevilla, dirigida per Christopher Kwan, ens oferia la Simfonia número 13 en re major de Franz Joseph Haydn.
1: Catalunya Música.

Sou a la sintonia de Catalunya Música, que tot seguit us proposa l'audició del cicle de cançons Les nits d'estiu d'Héctor Berlioz. Véronique Jean, soprano, i l'Orquestra Nacional de Lió, dirigida per Louis Langres, interpreten l'enregistrament que ara sentim d'aquest cicle, que és l'Opus 7 d'Héctor Berlioz.

Era el cicle de cançons Opus 7 d'Héctor Berlioz, aquest que ara sentíem, el cicle Les nits d'estiu, que interpretaven en aquesta versió la soprano Véronique Jean i l'Orquestra Nacional de Lió, que l'acompanyava dirigida per Louis Langres.

Sentim ara la sinfonia número 104 en re major, Sinfonia Londres, de Franz Joseph Haydn, en la versió dels London Classical Players que dirigeix Roger Norrington.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 104 en re major, Sinfonia a Londres, de Franz Joseph Haydn, que sentíem interpretada pels London Classical Players, dirigits per Roger Norrington.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: L'obra que tot seguit podreu sentir a Catalunya Música és la sonata per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 120, número 2, de Johannes Brahms. Guy Dengen, el clarinet, i Jean-François Essier, el piano, interpreten la versió que ara sentim en aquest enregistrament del 1985.

0: Aquesta era la sonata per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 120, número 2, de Johannes Brahms, i la sentíem interpretada per Guy Dengain al clarinet i Jean-François Essier al piano.
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a Catalunya Música, a la nostra sintonia, començant el primer espai, el més matiner, el primer temps, precisament per això s'anomena així. Vet aquí que avui ens plantejàvem, tancant setmana, sent divendres 26 de juny, ens plantejàvem com funciona això del que els italians defineixen com la bocca chiusa. Cantare con la bocca chiusa, amb la boca closa, vol dir cantar sense paraules, cantar amb la boca gairebé tancada. Això és molt habitual en passatges corals. De fet, l'efecte, en alguns casos, esdevé literalment màgic. A vegades, en lloc de tancar la boca, el que es fa és utilitzar una petita obertura i utilitzar una vocal de manera molt suau. Moltes vegades una U, però també podria ser una A, depenent de cada cor, de cada director, etc. Això de la boca closa és una, diguem-ne, pràctica molt i molt antiga. De fet, sabem que en alguns madrigals del segle XVI ja algun compositor que ho demana. En tenim constància, per exemple, en aquells madrigals semi-escenificats que es feien a Florència, o fins i tot sabem que Carlo Gesualdo, quan va estar treballant a la cort de Ferrara, va experimentar en alguna de les seves partitures amb aquesta tècnica. Però vaja, així de memòria, que ens hagi vingut de cop a veure quin és el cor a boca closa més antic, no és ben bé un cor, però sí que és el tractament que amb un dels personatges de l'òpera en qüestió li tapen la boca i no pot parlar. Vaja, quin problema que tindríem nosaltres, la gent que treballem en mitjans que no són visuals, que són exclusivament auditius, ràdios, podcast, si no poguéssim parlar i haguéssim d'anar fent

0: Au Wiedersehen, és el que ens deien els solistes d'aquest meravellós concertant punyetero Mozart que va incloure a la seva flauta màgica la darrera òpera que va estrenar a l'acte primer, concretament quan amordassen el pobre Papageno per ser una mica trapella, les tres dames, i així comença aquest concertant de veus que és una joia autèntica com tants altres moments de la preciosa flauta màgica. No se'ns ha acudit una manera més bonica d'encetar avui el nostre primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: Sí, que per cert, no us hem dit que Tamino era Stuart Burrows, Herman Pry era Papageno, les tres dames eren Hanneke van Bork, Yvonne Minton i Hetty Plumacher, i amb ells doncs Colin Davis dirigint aquesta producció de La flauta màgica. Una pàgina preciosa, aquest concertant, que ens ha permès reflexionar sobre la boca closa, i hem explicat coses interessants, com per exemple que alguns compositors del segle XVI, alguns madrigalistes, Gesualdo, alguns compositors de Ferrara, fins i tot Tarquinio Merola li agradava jugar en alguns dels seus madrigals, no tant amb boca closa, que també és, sinó també amb jocs onomatopeies, buscar una mica anar més enllà amb l'ús de les capacitats i possibilitats de la veu humana. I si no, doncs ja sabeu que això ha estat una constant en la història de la música fins a arribar a compositors com Luciano Berio, al segle XX, que realment a través de la seva música va aconseguir fer un veritable diccionari de totes les possibilitats que es poden obtenir amb la veu humana. Però vaja, no anem tan lluny perquè avui hem començat amb la boca closa, i segur que molts que ens esteu escoltant, quan hem dit això de boca chiusa, boca closa, segurament hem unit el pensament enfocant en una única direcció: Giacomo Puccini i l'òpera Madama Butterfly, quan el compositor retrata de manera meravellosa un cor de pescadors que canten a boca closa, una veritable postal sonora d'aquelles que quan les veiem ens quedem embadalits mirant, però aquí compta perquè hem de mirar amb les orelles.

El caràcter evocador d'aquesta escena de l'acte segon de l'òpera Madama Butterfly és impressionant. Amb molt pocs recursos, Puccini aconsegueix fer-nos viatjar cap a un poblet japonès de pescadors. Era el cor de l'òpera de Viena i l'orquestra filarmònica de Viena, dirigits per Herbert von Karajan, qui ens interpretava en aquest coro a boca chiusa de Puccini de Madama Butterfly. La tècnica de la boca closa, sobretot l'han fet servir compositors a partir de finalíssims del segle XIX i molt especialment el segle XX. Segle XX, àvid d'inspiració, de noves idees, de recursos que trenquin la frontera tradicional, la gàbia de vidre de la música tradicional heretada del segle XVIII, fa que molts compositors hagin experimentat amb la boca closa. Per exemple, ara sentíem aquesta mostra de Madama Butterfly que es va estrenar l'any 1904. Claude Debussy també va utilitzar la tècnica de la boca closa en la seva suite simfònica anomenada Nocturns. En el tercer moviment, el dedicat a les sirenes, vet aquí l'ús que en fa el compositor francès.

Hem pogut sentir el mar, el seu moviment, les onades, la llum de la lluna espurnejant al damunt de les onades i per allà al mig el cant misteriós de les sirenes, retratat per Claude Debussy, una obra hipnòtica, màgica, en definitiva meravellosa. El tercer moviment i últim, Sirenes, de la suite simfònica titulada Nocturns. Una obra inspirada en el món impressionista. Sembla que Debussy, en aquest cas, va apropar-se al que eren les pintures homònimes, que s'anomenen precisament així, Nocturnes, del pintor James McNeill Whistler, molt en la línia de Claude Monet. Aquestes pintures en forma de textures, però això sí, ubicades a la nit. A partir de la contemplació de tot això, Debussy crea aquest petit univers sonor que, per cert, hem pogut sentir interpretat pel cor del Festival de Tanglewood i l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis. En plena sortida del sol, en plenes primeres hores del dia, intentar observar precisament la màgia nocturna. Bé, avui estem immersos en això de la boca closa. La veritat és que ens fascina. Ens fascina la imaginació i les possibilitats que aquesta tècnica permet als compositors. Ja hem dit que sobretot a partir del 1900, a partir del segle XX. Maurice Ravel, per exemple, ens obre el meló dels vocalis. Vocalis és una manera d'anomenar els exercicis que fan els cantants per escalfar i entonar la veu. Vet aquí, doncs, que molts compositors han escrit vocalis precisament amb aquesta finalitat. Fins i tot alguns solfejos per cantants, com els que podia haver escrit Pòrpora o el mateix Mozart, ens hi entrarien en aquesta condició. Són lliçons de solfeig que, en lloc de cantar-les dient les notes do, re, mi, fa, sol, la, si, el que es fa és cantar-les amb boca closa. Així doncs, en el capítol vocalisi podríem trobar, per exemple, una de les cançons més famoses de Rachmaninoff o la que us proposem tot seguit, un estudi vocalís en forma d'havanera, original de Maurice Ravel, compost el 1907.

Ens va cridar l'atenció descobrir que Cecilia Bartoli, aquesta meravellosa ambaixadora de la música barroca, a part d'haver interpretat altre repertori, òbviament més enllà del segle XVIII, era també capaç, al costat de Min Wung Chung, al piano, d'interpretar aquest vocalis etude en forma de d'havanera d'Amor i Ravel. Ravel el va escriure el 1907, en va fer una versió per piano, que és la que hem sentit, però també després la va orquestrar. Per tant, és possible que aquesta mateixa obra la puguem sentir en altres ocasions amb acompanyament orquestral original del mateix compositor. I és que quan parlem de Ravel hem de parlar d'orquestra, i és que era tan bon orquestrador. Sí, ho repetim moltes vegades, sembla gairebé un tòpic, però és que punyeta, és veritat, té una habilitat màgica per fer combinacions tímbriques utilitzant els recursos d'una orquestra simfònica que desenvolupa amb una habilitat de bruixot gairebé, i així aconsegueix obres com, per exemple, Daphnis i Chloé, on, i vaja, en determinats moments d'aquesta pàgina coreogràfica de l'any 1912, sorgida arran d'un encàrrec de Sergei Diaghilev. A més, penseu que l'any 12 és l'any que va descansar Stravinsky. L'any 11 havia estrenat Petrushka, el 13 estrenaria La consagració de la primavera, i a l'any 12 els ballets russos de Diaghilev van presentar Daphnis i Chloé de Maurice Ravel. I en la dansa general, endevineu quin recurs fa servir Maurice Ravel: un cor a boca closa.

Espectacular final, aquesta dansa general de l'obra coreogràfica del ballet Daphnis i Chloé de 1912, que Maurice Ravel va escriure pels ballets russos de l'empresari Sergei Diaghilev. L'hem sentit en la interpretació del cor i l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigits per Charles Dutoit. De 1912 passem a 1918. El setembre de l'any 18 va ser quan es va estrenar el Queen's Hall de Londres, precisament la suite Els Planetes, opus 32. Gustav Holst era un imant de l'astrologia i de l'astronomia. Potser hauríem de dir-ho al revés, de l'astronomia i també de l'astrologia. Li encantaven les cultures índies i, per tant, era un home que coneixia molt i molt bé aquest món, diguem-ne, místic en general. Per tant, no ens ha de sorprendre que durant els anys de la Primera Guerra Mundial, de l'any 14 al 18, estigués treballant en la que avui és la seva obra més famosa i més interpretada, la suite dels planetes, per cert, organitzats en ordre de distància de la Terra. Per això comença amb Mart i s'acaba amb Neptú. Plutó encara no hi apareix en aquell moment, encara no se'l considerava un planeta del sistema solar. Bé, doncs, l'últim planeta, el que està més lluny, Neptú, segons Holst, ell l'anomena el místic. I potser per reforçar aquesta dimensió mística, endevineu quin recurs fa servir Holst que no fa servir a la resta de planetes. Efectivament, un cor a boca closa.

Pura màgia la que desplega Gustav Holst en l'últim dels seus planetes, inclosos dins l'obra més famosa del seu catàleg, la suite dels planetes Opus 32. Era Neptú, el planeta de la suite de Holst que està més lluny de la Terra. Holst el defineix com el místic i, per reforçar aquesta dimensió mística, introdueix aquest cor femení a boca closa que ens dona aquesta dimensió mística i alhora també ens fa percebre com la sensació de distància i de misteri. Una peça màgica que té una característica molt simpàtica, i és que, en essència, Gustav Holst la construeix principalment, no exclusivament, a partir de dos acords que van balancejant la partitura de banda i banda. És realment extraordinari percebre l'efecte d'una creativitat fantàstica i d'un enginy de recursos doncs meravellós. Vaja, que no ens sorprèn que Holst s'hagi fet famós gràcies a aquesta peça. Un altre compositor britànic que també utilitza el cor a boca closa és Ralph Vaughan Williams. Ho fa servir en la seva sinfonia anomenada Pastoral i que va completar l'any 1922. És a dir, estem parlant d'aproximadament 4-5 anys després que Holst completés la suite dels planetes. En aquest cas es tracta de la tercera sinfonia, tot i que quan Vaughan Williams la va publicar no li va posar número, simplement la va titular Sinfonia Pastoral. Adrian Bolt en va dirigir l'estrena a Londres el 1922 i la soprano solista comença i acaba el darrer moviment amb un passatge a boca closa. Vaja, no és un cor en aquesta ocasió, sinó una soprano solista la que utilitza aquesta tècnica.

Està clar que la boca closa sempre ens porta cap a un món magnètic, màgic. I ja veieu quin ús tan bonic que en fa Vaughan Williams, aquest gran retratista sonor de la natura britànica, aquest gran compositor que tots plegats acabem associant sempre a una mena de barreja entre música pastoral i homenatge precisament a la natura. Vaughan Williams tenia propietats en el terreny, en el camp britànic, i per tant coneixia molt i molt bé aquest món.

primera vegada un piano de colors, un piano de llum, també va utilitzar-hi un cor per fer sonoritats de forma, diguem-ne, utilitzant la tècnica de la boca closa. Així, doncs, el cor aconsegueix amb aquests sons sense text donar una dimensió còsmica que ens serà familiar d'algunes de les obres que ja hem sentit. Per altra banda, ja sabeu que el compositor qui va desplegar aquesta capacitat d'utilitzar, a partir de la seva pròpia sinestèsia, la combinació de colors. Ell demana un teclat de colors, de tal manera que en cada moment diu quina llum, amb quin color s'ha de projectar mentre sona la música. És una manera de compartir la sinestèsia que marcava el compositor. Aquesta mena de confusió entre sentits que alguns compositors fan que sentin un so i vegin un color. És una cosa curiosa, un fenomen molt, molt, vaja, interessant de descobrir. A la ràdio no us podem proposar els teclats de colors, però sí que us podem proposar aquest final del poema del Foc Prometeu, opus 60, amb tota aquesta sonoritat còsmica del cor sense text.

foc Prometeu, per piano, cor i orquestra. N'hem pogut sentir la part final, on el cor tenia un paper clarament rellevant i que hem pogut percebre com a cor a boca closa. Hem pogut sentir la interpretació del cor de la Ràdio de Berlín i de l'Orquestra Simfònica Alemanya, també de Berlín, dirigits per Vladimir Ashkenazy. La música d'Alexander Scriabin. Ja veieu que avui estem immersos de ple resseguint totes aquestes pàgines amb cors a boca closa. I ens anem atensant als moments contemporanis, o hauríem de dir una mica més contemporanis. L'any 1982, per exemple, el gran compositor coral britànic John Tavener va escriure, per exemple, The Lamb, una partitura a partir d'un poema de William Blake, extremadament simple i pura, amb una harmonia diàfana, amb molt pocs elements, amb una estructura simètrica, una mena de mirall musical posat al servei de la espiritualitat cristiana. Una obra de sonoritat etèrea, una peça breu, però molt intensa, sovint associada a la innocència i la contemplació. The Lamb es podria traduir com l'anyell. Sentim aquesta pàgina per cor a boca closa de John Tavener.

Heu pogut comprovar que interessant, a part de preciós, l'ús de les síl·labes del text de William Blake. Òbviament tenia text, no era a cor a boca closa, estricta, però el fet de tractar-se d'una polifonia tan homofònica, tan vertical i tan simple, feia que cadascuna de les vocals del text de William Blake esdevingués l'element que donava sonoritat i consistència com si fos una obra per boca closa. Així doncs, com si en la boca closa anéssim canviant la vocal que estem fent servir. El resultat és realment meravellós, sobretot interpretat per grups com The Kingsingers, que eren els intèrprets d'aquesta pàgina. The Lamp, l'anyell, una nadala de John Taverner. I bé, com a exemple, diguem-ne, final d'aquest recorregut que avui us estem proposant per músiques a boca closa, n'arriba una altra també del segle XX, de 1994, és de Carl Jenkins, compositor prou conegut. D'ell podrem sentir aquesta pàgina titulada Adiemus. És una partitura per cor i orquestra que fa servir la veu com a instrument. L'estil és excessiu, melòdic, però veureu que juga molt amb elements ètnics, amb ritmes repetitius, que per moments en alguns dels passatges, si sentéssim l'obra sencera, veuríem que és una fusió entre música clàssica, música pop, fins i tot jazz, músiques d'arrel d'arreu del món. És una partitura que, vaja, que s'ha utilitzat en alguna ocasió, fins i tot per fer publicitat. Està dividida en diferents moviments. Nosaltres hem anat a buscar-ne un que testimoniï molt bé l'ús de la boca closa, assolint un resultat, ja veureu, molt comunicatiu, de gran impacte. Aquí el teniu, un fragment curt d'aquesta pàgina de Carl Jenkins titulada Adiemus.

0: Aquesta era l'obra Adiemus per cor i orquestra de 1994 de Carl Jenkins. N'hem pogut sentir la versió de l'ensemble Adiemus i de l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida pel mateix compositor, per Carl Jenkins. Un compositor molt conegut perquè les seves músiques, sempre ja ho veieu, són molt extrovertides i s'han utilitzat molt en diferents campanyes d'imatge, publicitat, etc etc. Una fusió interessant entre veu, ètnies, de cop sentia música celta, de cop música africana, ens ha fet viatjar, però potser el més divertit de tot plegat és que la lletra no era lletra, eren vocals, lletres, amb, o sigui, síl·labes inventades, una llengua que no existeix, total per crear aquest efecte de transport a partir de la veu per diferents sonoritats que ens han fet viatjar a través del món. Vaja, que la lletra no responia a cap tipus de significat, sinó simplement posada al servei de la sonoritat i de la tímbrica. Una manera, podríem dir, que ens ha anat molt bé per cloure aquest passeig que avui hem fet pels cors a boca closa, de gestionar la veu, diguem-ne, no ben bé amb boca closa, però sí que la veu sigui simplement un missatger de diferents sonoritats.
1: El primer temps.
0: I avui al primer temps volem acabar proposant-vos escoltar de manera pràctica el que ha estat, creiem, que la gran notícia musicològica de les darreres setmanes. La Biblioteca Nacional de França va descobrir i identificar un manuscrit desconegut amb obres originals de Wolfgang Amadeus Mozart. Ha sortit fins i tot a la premsa generalista. Mozart va estar el 1778 per última vegada a París. I va anar amb la seva mare. Recordeu que la mare moriria a París. Però en aquella estada, a la qual el pare Leopold no hi va poder anar per prohibició expressa de l'arcabisbe de Salzburg, Coloredo, aleshores la idea és que Mozart trobés feina. I Mozart, en aquest context, va fer contactes. I un dels contactes que va fer va ser precisament el duc de Guinness. El duc de Guinness, que era un flautista aficionat, però que tenia una filla que sembla que tenia unes certs dots d'arpista, Maria Lluïsa Filipina de Bonnières de Guines. Aquesta noia va ser deixeble de Mozart. Sembla que com a arpista era força solvent, com a compositora potser pel que intuïm de les cartes de Mozart ja no era tan hàbil. Mozart sembla que va acabar tenint alguna complicació amb el duc de Guinness per temes econòmics. Però més enllà d'aquestes qüestions, el cert és que d'aquesta relació de Mozart i la família del duc de Guinness en va sortir una obra preciosa, el concert per flauta, arpa i orquestra en do major, i ara hem descobert 7 petites peces per flauta i arpa soles. Els musicòlegs que ho han descobert ens parlen d'un quadern manuscrit de 44 pàgines amb el que ells defineixen com a lliçons de composició. Eren lliçons de composició o potser simplement 7 pàgines per fer house music a casa del duc de Guinness? No ho sabem massa ben bé, potser tampoc és tan important, però sí que és curiós descobrir com, per exemple, la primera de les 7 peces és inusitada i sensiblement més llarga que la resta. Estem parlant d'una pàgina de gairebé 5 minuts.

Aquesta és la primera de les peces que s'han trobat, de les 7 peces per flauta i arpa, obres que no havia sentit mai ningú, òbviament, música de Wolfgang Amadeus Mozart, música inèdita. Sentint-les totes 7, així interpretades per músics de l'Orquestra de París, el cert és que n'hi ha hagut algunes que ens han cridat l'atenció per la seva bellesa. Per exemple, la número 4.

Ja les veieu, peces d'encant amb no molta complexitat, però sí aquell bon gust característic del compositor salzburguès, reforçat amb aquesta interpretació de Mathilde Calderini, flauta, i Nicolas Tullier a l'arpa. Sentim ja l'última del recull, la número 7, la més breu de totes.

0: Aquesta era l'última de les peces amb la que avui completem el nostre primer temps, peces recuperades de Mozart a París. Aquí les heu pogut sentir. Recordeu que demà hi tornem a 7:45 i dilluns a 6:45 en directe. Com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
3: Aquesta setmana visitarem l'escena jazzística bàltica des de la casa de la ràdio de Riga, convertida en club de jazz per acollir el concert de The Third Cinco Quartet, que presenta el projecte Déjà Vu.
2: Catalunya Música.

Ja ho sé, que de vegades costa, però cal parar atenció. Vivim atrapats en espirals de distracció on el nostre cervell esgotat com està, sovint entra en mode baix consum, de supervivència, i entre una evasió i una altra, doncs se'ns en van les hores. Però la vida ha de ser una altra cosa, la vida va de ser-hi, de ser presents, i per això necessitem escoltar. Però no esperant refermar el que ja sabem o les nostres creences, sinó escoltar des d'un lloc més generós, un espai on encuriosir-nos, aprendre i deixar-nos sorprendre. I tant de bo que aquest programa pugui ser un d'aquests espais. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia, arrenquem un dia més tots els matins del món. Avui és 26 del 6 del 26, per tant, divendres 26 de juny, final de setmana. I, com sempre, moltíssimes gràcies per fer-nos costat un dia més. Som l'Alba Quinquillà, en Pau Blas i l'Ester Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Ester Pinar. Bon dia, Ester.
2: Bon dia.
1: Què tal? Com comences aquest divendres?
2: Doncs bé.
1: Bé? Sí. Preparada per tancar la setmana, amb moltes coses, amb aquesta idea de parar atenció, d'obrir orelles i a veure què ens arriba i què ens inspira, no?, també.
2: Doncs sí, si obrim bé les orelles segur que arriben moltes coses.
1: Esperem que sí. Doncs va, som-hi a veure què tenim per davant.
2: Doncs molta música des d'ara i fins a les 11 del matí, ja ho sabeu, i en aquesta primera hora també sabeu, si sou oients habituals de tots els matins del món, que quan siguin més o menys 8:45 entrarem, farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana. És aquest disc del Cuarteto Quiroga que han dedicat a Juan Crisóstomo de Arriaga, concretament a la integral dels seus quartets de corda. Un àlbum que ha editat el segell Cobra Records i que és el 9è d'aquesta formació de cambra. I arribarem a les 9 amb la Dolors Boatella, que avui s'acomiadarà d'aquesta temporada amb una recomanació de contes per compartir amb la família.
1: Ai, m'agrada molt aquesta idea,
2: sí,
1: a veure què.
2: Tu que tens dues filles, doncs mira.
1: Doncs sí, anirem apuntant referències, per fer més deures encara.
2: Sí. A la segona hora conversarem amb l'arquitecte i músic Manuel Vall Rivera Mir. Això serà aproximadament cap a 9:45. I tancarem l'edició d'avui i també de tota aquesta setmana de Tots els matins del món amb el nostre poeta de guàrdia, el poeta i filòleg Amat Baró.
1: Perfecte, doncs ens posem en marxa en aquest divendres que, com solem comentar, doncs és dia de llançaments discogràfics. Així, doncs, la nostra primera hora la dedicarem a fer un repàs per algunes d'aquestes novetats que tot just han vist la llum fa unes hores, com és el cas de la peça de les 8. Ve de la mà de la compositora i pianista italiana Olivia Belli i és un avançament del seu pròxim disc, Stanze Memori. Es titula Andito i explora aquest cantó minimalista, emotiu i ressonant que ha esdevingut ja un signe dels temps en què vivim.

0: Catalunya Música.
1: Poesia i més. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiaimés.cat.
2: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
3: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Que la calma sigui la primera notícia del dia. Tots els matins del món.

Una altra gravació que s'ha publicat avui mateix és aquesta que sentíem, un arranjament de l'estiu d'aquest moviment d'Antonio Vivaldi, en què hi participen el violinista Luca Faulisi, la pianista Kim Bernard, el quartet El Mire i la contrabaixista Blanche Stromboni. Una sonoritat revisada per les quatre estacions que sorgeix d'un projecte anomenat J'aime pas les classiques, no m'agrada la clàssica, i que busca justament convèncer-nos del contrari, que ens agrada més del que pensem. I tot seguit, doncs, sentirem el track que obre el disc del duet de pianistes format per Rob Howe i Anthony Gray, que acaben de publicar avui mateix el segell Divine Arts. Es tracta de Poulenc, música per dos pianos, que per primer cop presenta una versió concert de la partitura que Poulenc va fer per la pel·lícula Viatge a Amèrica. Ens quedarem, però, amb un altre viatge, el vals, l'embarquement pour Citer, el primer tall d'aquest àlbum.

Gustavo Dudamel no deixa de regalar-nos noves gravacions i en totes elles s'hi poden apreciar els trets que han fet grans aquest director veneçolà. Ara li toca el torn a la Sinfonia Renana de Robert Schumann, la tercera de l'autor, i que aquí interpretaven els membres de la Filarmònica de Los Angeles. En sentíem, doncs, el primer moviment, Lebhaft. I d'una gravació orquestral, doncs, a un espai per la música de cambra. De nou, un duet, en aquest cas de violí i piano, que avui presenta el disc Ladies First. Està editat per Music and Place i inclou peces de Amanda Rontgenmeier, Clara Schumann, Amy Beach, Dora Pejacevic, Nadia i Lili Boulanger, Rebecca Clark i la que sentirem a continuació, Mel Boni. Així sona aquesta tercera, aquesta segona de les tres peces per violí i piano, Allegretto non troppo, amb Rachel Colley i Pallavi Madhidhara.

El minimalisme més clàssic també té espai a les novetats d'avui divendres amb aquesta versió per violoncel i orquestra de l'estudi número 6 de Philip Glass. La signa el director Oscar Jokel i compta amb Camille Thomas com a solista acompanyada de la Filarmònica de Brussel·les. És l'avançament d'un disc de Deutsche Grammophon, el mateix segell que presenta el disc que arriba ara. La lectura del Requiem de Mozart de Yannick Nézet-Séguin. En sentirem un dels moments més recordats d'aquesta obra, el Lacrimosa, tal i com sona en aquesta versió del director amb el cor de cambra de les Ries i l'orquestra de cambra europea.

La visió historicista d'aquests músics londinencs també s'ha fet present en aquesta selecció musical de novetats d'avui divendres 26 de juny. Són els membres del Rautio Piano Trio que interpretaven aquest allegretto, el del segon trio en piano de Ludwig van Beethoven, que sonava profund i empastat i on les diferències tímbriques dels instruments doncs, eren font de riquesa i brillantor. I ara, quan són les 8:37 minuts d'aquest divendres, toca fer l'última immersió en el disc de la setmana que ens ve acompanyant des de dilluns.

0: Ja comentàvem ahir, doncs, que aquests dos últims dies, Esther, els dedicaríem al quartet de corda número 3 de Juan Crisóstomo de Arriaga, a qui el Cuarteto Quiroga doncs, ha dedicat el seu nouè àlbum, en què interpreta els tres quartets de corda que va compondre Arriaga quan només tenia 16 anys. Eh?
1: Doncs sí, Maria, què feies tu als 16 anys?
0: Quart d'ESO, crec.
1: Una dada molt important aquesta i a tenir present, perquè ja vam comentar que el quartet de corda és un dels gèneres especialment exigents. Són pocs els compositors que han estat capaços de dominar-lo amb tanta solvència.
0: Doncs ahir ho dèiem, no?, que aquests dos últims dies de la setmana ens centraríem en el tercer quartet de corda.
1: Així és, el tercer quartet de corda en mi bemoll major, que sovint se'l considera el més innovador. Ahir us vam posar el segon moviment i avui sentirem l'últim, el quart, el Presto Agitato, que és un bon exemple de la seguretat amb què Arriaga escrivia per als instruments. És un moviment ple d'idees contrapuntístiques desenvolupades amb imaginació i naturalitat.

0: Doncs així acaba aquest quart moviment, el Presto Agitato del quartet de corda número 3 amb mi bemoll major de Juan Crisóstomo de Arriaga. Música per activar-nos des d'aquest àlbum que el Cuarteto Quiroga dedica a la integral dels quartets de corda d'aquest compositor basc.
1: Uns quartets de corda que va compondre, ja ho hem dit abans, quan tenia 16 anys i, francament, quan els escoltem, la pregunta és inevitable. Què hauria passat si Arriaga no hagués mort als 19 anys? Però em sembla que, Maria, que no tindrem mai la resposta.
0: Doncs no, suposo que és part de la màgia i és veritat que la història de la música i vaja, la història en general em va plena d'aquest tipus d'històries i d'aquest tipus de preguntes, no?, sense resposta. Doncs bé, si us ha agradat, recordem que és un disc del segell neerlandès Cobra Records, que el teniu disponible a les plataformes, que el podeu anar a buscar i gaudir-ne totes les vegades que vulgueu. I ara, Esther, avui és divendres, per tant, li diem adéu a aquest disc del Cuarteto Quiroga. I la setmana vinent, darrera setmana
1: del programa. No em preguntis,
0: no em preguntis, diu.
1: Serà sorpresa,
0: igual,
1: serà sorpresa.
0: Sorpresa. Per l'última setmana, quin serà l'últim disc? No sé, a veure, què ens tens preparat. Ara, però, donem pas a la nostra propera secció.

0: Doncs és moment de dir bon dia, Dolors.
1: Bon dia, Maria.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Esteri. Bon dia, Catalunya Música.
0: Bon dia i ben ple d'alegria, perquè avui és la teva última secció de la temporada. I, a més, ens havies proposat un recull de contes.
1: Vet aquí que he volgut començar per aquesta cançó de paper fi, com les pàgines dels contes que obrirem avui, i que aquest, concretament, és sobre un poema de Maria Mercè Marçal.
2: Es tracta del conte Un any de poesia, amb poemes, refranys i cançons per gaudir tot l'any de la poesia. És de l'editorial Vindy Books i amb les il·lustracions d'Albert Arrayàs.
1: Un llibre preciós que trobareu organitzat per les 52 setmanes que té l'any. I veureu que va molt ràpid, igual que l'any, eh? I que, com aquesta temporada, i que ens invita a llegir-lo cada dia i a treure el suc a les cançons. I també als poemes d'autors com Joan Alcover, Víctor Balaguer, Brossa, Carné, Lola Casas, Miquel Costa i Llobera, Salvador Espriu, Foix, Guimarà, Ramon Llull, Joana Raspall i molts, molts d'altres.
0: Que bé, clar, amb tants dies per la setmana i tot l'any. Doncs ara el que sentim de fons és el poema Canticel, de Josep Carné, que va música Eduard Toldrà i que aquí sentim de fons la soprano Montserrat Cavall.
1: Una autèntica meravella. I a més, Toldrà també va posar la música a un altre poema que apareix al conte, concretament al mes de juliol. Sabeu qui il·lustra aquest mes?
2: Qui?
1: No, no, que si sabeu per què il·lustra aquest mes. Que ho he fet malament la pregunta, jo, perdoneu.
2: Anava a dir, és que qui il·lustra? No dèiem que eren il·lustracions de l'Albert Arrayàs.
1: Se m'ha girat avui la truita. Per què el mes de juliol il·lustra aquest mes?
2: Per què?
1: Doncs, perquè és quan el vent no remuga.
2: Oh. Les vinyes verdes vora el mar, de Josep Maria de Sagarra.
1: Sí, perquè una de les gràcies que té aquest conte és que podreu descobrir que moltes de les poesies efectivament estan musicades. Des dels versos del murmuri de les rieres del poeta Pere Talric, i clar, de les rieres, doncs, pujarem a les muntanyes fresques i regalades del Canigó. I alçarem les veles i vents d'Ausias Marc.
0: Doncs escolta, aquesta primera proposta és realment inspiradora, per omplir tot l'any de poesia i de música.
1: Sí, que a més la gaudireu tota la família, perquè ni la poesia ni la música tenen edat. És a dir, són per a totes, del 0 al 160. anys, que és el temps que fa que es va estrenar aquesta peça que sentim, la suite més animal i famosa del món.
2: Es tracta del Carnaval dels Animals, evidentment de Camille Saint-Saëns.
1: I que s'ha adaptat en forma de conte gràcies a la pianista i dissenyadora de continguts didàctics Elisabetta Garilli, la traducció i adaptació en català d'Anna Casasses i les il·lustracions de Valeria Petrone, i que trobareu publicat per l'editorial Combel. Aquest conte neix a partir d'una partitura. És música dibuixada, i aprendre a llegir les imatges vol dir aprendre a explorar l'espai, les formes, el ritme, el color.
0: I clar, tots aquests doncs són conceptes molt musicals.
1: Ecoli qua, Maria! Acompanyada d'uns textos inspiradors i poètics, màgics com aquest moviment de l'aquari que sentim de fons. Però també hi trobem passatges molt divertits. Com el dels personatges orelluts, que al conte són uns ases molt simpàtics. Una colla de bramaire que, si bé no rima gaire, té moltes coses a dir. A la partitura, Camille Cézanne sembla que es va inspirar en els crítics musicals per interpretar aquesta colla bramaire.
2: Ja estic visualitzant les famílies, els papes, les mames amb els seus fills i aquest llibre.
0: Sí, eh? Sí, sí. Avui és per prendre notes.
1: Però, clar, si parlem d'ases, en tenim un altre de molt famós que toca la guitarra. Va acompanyat d'un gos que sona el tambor, un gat flautista i un gall cantaire. Mm. I sonen així.
0: Doncs són els músics de Bremen, i si avui la secció doncs, anava de contes amb música, estava clar que aquest clàssic dels germans Grimm doncs, no hi podia faltar.
1: En trobareu moltíssimes versions. A mi m'agrada especialment l'edició que em va fer Blacky Books dels contes de fades dels Grimm, amb l'adaptació d'Eli Bullard, les il·lustracions meravelloses de Marta Altés i la traducció en català de Jaume Cristòfol Pons a l'Horda, que és també un gran poeta, i a qui li he demanat que ens en llegeixi un fragment i li agraeixo moltíssim.
3: Cap a Bremen, un petit poble, jo marxaré. Tocaré la guitarra, viuré de la meva música i la gent dirà, quina bellesa més acústica. No em diran que sóc inútil, estúpida o vella. Em celebraran com si fos una absoluta meravella. I així la burra va marcar pel camí serpentejant mentre la brisa coronava els arbres com un cant.
2: Oh, quina volada que agafa la poesia quan la recita un bon rapsoda com en Jaume. M'imagino un Jaume, de fet, llegint en veu alta i deixant el públic com nosaltres, amb la boca oberta.
1: I això, que aquesta és una història que comença sent duríssima i molt injusta per aquests quatre protagonistes, ja que els seus amos els menys tenen perquè són massa vells i de fet, els volen escatar. I és que els germans Grimm, Jacob i Wilhelm, filòlegs i experts en mites, folklore i cultura alemanya, no van pretendre pas mai escriure contes per a nens. Van transcriure històries basades en la tradició oral i popular, i això no sempre ni és tan blanc ni políticament correcte. Sovint l'origen dels contes és a les rondalles antigues, medievals com aquesta música alemanya que sentim de fons. Rondalles que ens mostren la nostra part més fosca, la por, els perills que ens envolten i tot allò que ens fa vulnerables o miserables i que en aquest conte, per exemple, es resol gràcies a l'amistat.
0: Jo la veritat és que els contes clàssics considero que contenen com una essència que passin els anys que passin. Jo penso que no ens l'hem de deixar perdre justament per això, per aquesta idea de voler-los fer més accessibles o més blancs. Crec que no és el camí correcte, que tornant a l'essència també hi trobaríem... Vaja, aquesta part més important també d'aquests textos.
1: Doncs aquesta essència, justament, també la trobem en cançons més dolces, com les de Bressol, que contenen també les seves històries amagades. El Noninó, per exemple, que és una cançoneta que ens suggereix el pas del temps i que trobareu en un altre llibre fabulós que podeu compartir tota la família, que és Canta-me'n una, canta-me'n dues.
2: Va, canta-me'n. M'encanta aquesta cançó, Dolors. Una compilació de cançons populars i tradicionals amb la música de Miqui Jiménez, il·lustracions de Maria Girón i textos pedagògics de Vanessa Amat, publicada per l'editorial Babolinka.
4: Pim-pam, conillam, de la terra de l'aram, la cistella ballestera...
1: És molt complet. Com aquest llistat que fa aquesta cançó del pim-pam conillam, un llibre amb una vocació també molt pedagògica, on hi trobareu les lletres, partitures i també enllaços QR amb totes les interpretacions com aquesta del pim-pam conillam.
0: Doncs jo crec que aquesta és una publicació molt útil per conèixer i redescobrir les cançons de sempre, com el Cargol treu banya o la Lluna a la pruna, que aquestes, com els contes clàssics, doncs no fallen mai.
2: Sí, sí, sí.
1: A més, si voleu interpretar la cançoneta o el conte, hi ha unes artesanes, que també us recomano, a Tona, que viuen a Tona, que es diuen Bufallums, i fan unes titelles de dit precioses que també van acompanyades de partitura i conte.
2: Home, això ja és un nivell superior, eh,
0: sí,
2: Dolors?
0: Sí, jo avui estic fent molt la llista de regals pendents, perquè Déu-n'hi-do, quines coses...
1: Home, aquesta és una experiència superimmersiva. Mares, pares, avis i resta de familiars, ja sabeu que si us voleu posar les piles, encara podreu cobrar entrada per veure les vostres actuacions. I qui sap, us pot passar com en Sergei Prokofiev, que li van contar una història de la Ventafocs i en va quedar encisat.
0: Va quedar encisat i li va dedicar un dels seus ballets.
1: Sí, i no serà l'únic compositor a qui tal vegada de petit li cantaven cançons amb titelles de dit i es va flipar amb els contes. És una passada aquest vals, eh? El mestre Piotr Ilyich Tchaikovsky va compondre una de les seves peces més boniques, absolutament més boniques, i això es diu molt per ell, sobre el conte d'una princesa que s'adorm 100 anys a causa d'un terrible encanteri desencadenat per un incident amb una filosa.
2: Home, a veure si l'encerto. Va, La vella dorment.
1: Sí! Un conte que abans de passar pels germans Grimm, que ja sabeu que tots els contes porten els germans Grimm, ja té una referència al 1634 dins d'un replec de contes traduït al napolità El Pantamero, de Gian Baptista Basile. I apareix amb el títol de Sole, Luna, Italia. Alerta, perquè aquest conte original és duríssim.
0: I ja ens imaginem que res a veure amb la història ensucrada que ens ha arribat a través de Disney, clar.
1: Com un ou i una castanya. Però per històries duríssimes, la d'aquests dos germans. Gallina de piel, eh? En Hansel i na Gretel, o Anton i na Guida, com els va batejar en Carla Riba.
2: I sentim aquest duet de l'òpera d'Engelbert Humperdinck sobre el conte Hansel i Gretel amb la interpretació de la mezzosoprano Brigitte Fassbender i la soprano Edith Agrovero, va?
1: D'aquesta òpera, que és una meravella, hi ha la traducció de Joan Maragall amb els arranjaments d'Albert Romaní. I aquesta ària comença dient «Bona nit a tot el món». Perquè l'espai natural dels contes sol ser la nit. Són l'avançalà dels somnis, el territori de la imaginació i de la fantasia. I si hi ha algú que domina l'art de la fantasia, aquest és Gianni Rodari.
0: Escriptor, pedagog, periodista italià, Gianni Rodari és una de les figures més rellevants, realment, de la literatura infantil.
1: I si voleu aprendre a inventar històries i convertir-vos en grans contacontes com ell, no us perdeu La gramàtica de la fantasia. És un assaig genial amb tècniques de creació, algunes molt relacionades amb la música, però sobretot és un llibre per obrir el cap a noves idees a infants i, sobretot, a adults.
2: A veure, Dolors, recorda'ns algun exemple d'alguna d'aquestes tècniques.
1: A veure. Rodari proposa, per exemple, agafar totes les rondalles dels germans Grimm i fer-ne una amanida. I així, la caputxeta vermella va pel bosc i es troba Antoni i na Guida. I potser els tres decideixen anar a la lluna amb bicicleta, com sentim en aquesta cançó sobre un poema seu amb música de Mario Natale Piatti i Angelo Pacagnini.
0: Realment, és que Rodari és un mestre dels contes. Jo me'n recordo dels llibres a la classe del Gianni Rodari a la biblioteca de l'escola, allà ben posadets, i encara, vaja, et queda aquell record bonic, eh?
1: Jo crec que hi ha una generació que som de contes per telèfon.
0: Ai, sí, totalment,
1: totalment. El prefaci de la gramàtica de la fantasia ens diu que espera que aquest llibret sigui útil a qui creu en la necessitat que la imaginació tingui el seu lloc dins l'educació, a qui té fe en la creativitat infantil, a qui sap el valor alliberador de la paraula.
2: I tant, i tant. Caram, quina declaració més inspiradora, Dolors. A veure, avui ens has portat un recull de contes plens de música, amb moltes ganes de fullejar-los i de compartir-los, però quina peça t'has reservat pel final, per tancar ja aquesta temporada?
1: M'ha costat molt, eh? Perquè n'hi havia moltíssimes. Ja veieu que vaig avui molt carregada de cançons. Però me n'he reservat una sobre un follet, el follet del port, que té cap d'arengada.
0: Que guapo.
1: La trobareu... És superxulo. Mira, totes les referències que hem dit avui, és un estiu de meravella. Aquest poema forma part d'un altre conte imprescindible que es diu Oi, Eloi. És del poeta Miquel Desclot, amb il·lustracions de Cristian Inaraja, i està publicat per Calandraca, un conte molt especial que Miquel Desclot va dedicar al seu fill Eloi. I és un, com no podia ser d'una altra manera, és un conte ple de poemes que haurien fet les delícies de Jani Rodari i que, a més, sentirem musicats per l'estimat mestre Josep Vila i Cassanyes sota el segell de Ficta Edicions.
0: Doncs em sembla molt bona tria, Dolors, i realment ens afegim aquest desig de bon estiu, que en gaudeixis molt d'aquests mesos, i la veritat, t'esperem de nou a la propera temporada del programa.
1: Ai, que bé! Escolteu, jo em sembla que avui per tancar la secció i per tancar la temporada de notes de lectura, crec que ho he de fer així, amb un ca i un moix, aquesta secció ja se fos.
2: Oh, que bonic. Que tinguis un bon divendres, Dolors, un bon cap de setmana i un bon estiu.
1: Bon estiu!
2: Que vagi
0: adeu,
2: molt bé.
0: Adéu.

0: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
1: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
2: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
3: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
2: I aquesta setmana...

0: Audicions i comentaris al voltant de la banda sonora de la pel·lícula Porco Rosso, de Joe Hisaishi.
1: El violí vermell.
2: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
3: Són les 9 i 8 minuts d'aquest matí de divendres 26 de juny i continuem endavant en aquesta edició de Tots els matins del món.
4: Doncs sí, en aquesta segona hora, que quan siguin més o menys 9:45, serà quan rebrem el nostre convidat d'avui. Avui conversarem amb l'arquitecte i músic Manuel Vallribera Mir i tancarem el programa amb també l'última secció del nostre poeta de guàrdia, l'Amat Baró.
3: Quants comiats aquests dies, però bé, si ha anat tan bé tot com fins ara, sempre és bona notícia haver pogut gaudir d'aquestes estones compartides. Per tant, res a dir. Nosaltres seguim endavant, doncs, amb aquest segon tram de selecció musical i ho fem amb un estudi de concert per piano que aboca la tardor, una mica de frescor, sisplau, amb aquests dies de calor que estem tenint, i melodies nostàlgiques i passatges virtuosístics d'un estil romàntic tardà. El gran estudi de concert Autumn, de Cecil Chaminade, i el sentim en la versió de Marie-Sophie Hosel.

Una mica, doncs, d'aire fresc amb aquest gran estudi de concert de Cécile Chaminade, de Tardor, el seu opus 35 número 2, que hem sentit en la versió de Marie-Sophie Hosel. I de Cécile Chaminade passem a Henriette Bosmans, aquesta compositora neerlandesa del segle XX, que va conrear un estil neoclàssic amb influències de Ravel, de Stravinsky, que podrem comprovar tot seguit en aquest moviment que ja tenim a punt, el presto del seu primer concert per violoncel. L'interpreta Rafael Balfish amb la Sinfònica de la BBC escocesa, dirigida per Ed Spaniard.

La música d'Henriette Bosman ens ha donat pas a la de Magdalena Casolana, per tant, una mirada enrere en el calendari per arribar a aquest renaixement, principis del barroc, d'aquesta compositora italiana. Morir non può il mio cuore era el títol d'aquest madrigal que interpretava el conjunt de Hilliard Ensemble. I ara ens acostem cap a casa, cap a la sonoritat mediterrània d'Eduard Toldrà i dels seus 6 sonets per violí i piano. Sentim el sonatí de la Rosada. L'interpreten Letizia Moreno i Ana Maria Vera.

La veu de Roberta Invernizzi interpretava aquesta ària de l'òpera Griselda d'Antonio Vivaldi, Dopo un orri da Procella. L'acompanyava el conjunt Larry Zonanza, dirigit per Fabio Bonizzoni, i ens ha portat aquesta dosi d'impuls que tan bé ens va en aquest matí de divendres. I abans d'entrar a la conversa del dia d'avui, la mostra de l'obra de Nikolai Myaskovsky, aquest autor central del segle XX a l'entorn de Rússia, de que no en coneixen tant, potser com hauríem de fer. Es tracta de la seva cantata nocturn al Kremlin de nit per soprano, tenor, cor i orquestra, que es va gravar per primer cop aquest mateix any a càrrec de la Filarmònica del... A veure, si ho dic bé, perquè això és una mica entretingut. És l'Orquestra Simfònica Jove dels Urals i el Cor Filarmònic de Yekaterinburg, dirigit per Alexander Rudin. Ara sí.

0: Hem sentit la introducció i primer cor de la cantata nocturn al Kremlin de nit per soprano, tenor, cor i orquestra de Nikolai Miaskovsky en aquest primer enregistrament que se n'ha fet d'aquesta obra, fins ara doncs inèdita a nivell discogràfic. Aquesta és l'obra que avui ens permet de donar pas a la nostra conversa del dia.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: La música és arquitectura líquida. L'arquitectura és música congelada, deia Johann Wolfgang von Goethe. Què en penses tu, Manuel?
3: Bueno, però amb una diferència, que l'arquitectura permaneix i la música vola per l'aire.
2: Avui a Tots els matins del món conversem amb l'arquitecte i músic Manuel Vallribera Mir.

0: Bon dia i benvingut, Manuel.
1: Bon dia.
0: Estem sentint aquesta sonata per a violí i piano, el quart moviment, l'últim, de César Franck. Digues per quin motiu l'has escollida.
1: Bueno, perquè l'havia escoltat molt interpretada pel meu pare i l'Enric Lezcovich, un gran violinista que va estar fincat aquí a Catalunya durant molts anys, i perquè m'agrada molt. Però hem escollit aquest moviment, però tots són excel·lents, eh? I, clar, és una sonata que no es toca massa perquè és molt difícil. Sobretot molt difícil pel pianista.
0: Pel pianista, eh? Explica'm coses del teu pare, Pere Vallribera i Moliner. Per què, a banda de ser el teu pare, també va ser el teu professor i una personalitat important dins del món de la música?
1: I tant, i tant. I precisament abans, quan en el mateix programa he vist que posàveu la peça de Toldrà, una
0: sí.
1: Vida rosada,
0: uh-huh.
1: Moltes d'aquestes peces van ser estrenades pel meu pare, perquè va ser un dels músics que més van estrenar peces de compositors catalans.
0: Uh-huh.
1: A part de lo més important d'ell, a part de com intèrprete, va ser el seu mestratge, la seva escola. Va crear escola,
0: eh? Precisament perquè quedés constància de qui va ser el teu pare, es va publicar el llibre Pere Vallribera Moliner, Una vida per la música. De qui va ser la idea d'escriure aquell llibre?
1: Va ser de la meva germana i... Bueno, realment va ser la meva mare, abans de morir, que va escriure les memòries del meu pare, que eren molt interessants, perquè la música, l'evolució de la música va passar en el segle passat, no? El segle XX. Uh-huh. Abans la música quedaven poques manifestacions, partitures, i durant... El meu pare va néixer el 903 i va morir el 90, va viure tota l'evolució de la música del segle passat. I aquestes memòries eren molt interessants i finalment les vam decidir corregir-les, afegir-hi anècdotes, les vam escriure, amb la meva germana i jo.
0: I el teu pare encara era viu o no?
1: No.
0: No, eh?
1: I ell no ho hagués volgut.
0: No ho hagués volgut.
1: Segurament no.
0: I vas descobrir alguna cosa així com curiosa?
1: Moltes coses que no es havien explicat mai. Per exemple, el meu pare quan tocava va quedar impossibilitat d'un dit de la mà esquerra. Ah.

0: però això sent molt jove. Per això, quan a vegades llegíem partitures o estudiàvem, deia, no posis aquesta digitació, posa una altra, perquè tenia uns recursos que altres no tenien, perquè, és clar, que et falli un dit sent pianista, això tocant potser una cançó dels Beatles no és massa important, però tocant Chopin i tocant, és molt difícil. Per tant, i ell no ho havia dit mai perquè era un hàndicap que no va voler mai que se sapigués. No?
1: I encara es poden trobar exemplars d'aquest llibre?
0: Bueno, en tenim uns quants nosaltres, esperem reeditar-lo properament. El vam pagar nosaltres, a veure si... Perquè hi ha molta història. A més, hi ha gravacions històriques amb la Conxita Badia, la Francesca Callao, la Mercè Plantada, el mateix Lefkovic, el Jean-Pierre Rampal, i unes quantes sardanes. Hi ha uns CDs amb el llibre, també.
1: Sí, perquè van ser uns quants els pianistes que van passar per les seves mans, no?
0: Molts, a deixebles d'ells, moltíssims. L'Anna Maria Cardona, l'Anna Maria Albors, la Valeria Soler, Francesc Borrull, el Lleó Borrell, la Leonora Milà, la Ludovica Mosca, Manuel Ruiz, tots, no sé, me'n descuidaré, segur.
1: I hi ha una cosa que tu voldries comentar, i és el fet que el teu pare va acompanyar molta gent. La rellevància, la importància del pianista acompanyant.
0: Bueno, això és molt important, perquè avui en dia, quan estem en aquesta competició de grans executants de música, com són tots aquests que venen de les escoles de l'ES, bàsicament, hem de reivindicar la forma d'interpretar d'aquí, Mediterrània, no? I aquests, els professors, els pianistes que es dediquen a repertori, a part de que es guanyen molt bé la vida, és una recomanació, perquè els cantants, sobretot amb recitals i amb la música de càmera amb duos i trios, si falla el pianista s'ha acabat el concert, perquè de vegades el violinista es pot perdre, perquè és normal, i si no ho arregla el pianista s'ha acabat.

0: Manuel, això que sentim és la Rhapsody in Blue, esclar, de George Gershwin. Ens parlaves també del mestratge del teu pare, però en el teu cas vas triar el jazz. Com va ser?
1: Bueno, perquè, de fet, clar, jo vaig, com que tenia els professors a casa, meu pare i la meva mare, vaig acabar els estudis molt jove. I, bueno, esclar, amb els 14 anys penses en un altre tipus de música, francament, no? Perquè a mi no em va costar cap esforç fer música, tot i que avui en dia, encara avui, els estudiants de música estan castigats perquè els hi falten hores, no? Vull dir, no hi ha prou, no se li dona prou importància, tot i que en aquestes últimes dècades ha millorat bastant el panorama aquí a Catalunya, perquè abans la música a Catalunya es va salvar pels 20 o 30 noms que tots coneixíem als anys 40, 50, 60. Ara, sortosament, hi ha més conservatoris, s'ha estengut molt. Però jo, clar, als 14 anys i tal, penses en altres coses i per això vaig anar-me'n cap al jazz.
0: I què hi trobes en el jazz?
1: Bueno, és una forma d'expressió més lliure. Vol dir, perquè, és clar, ara l'ensenyança de la música ja no és tan encorsetada com abans, sinó que hi ha altres alternatives. I per això jo anava cap a un altre camí. I bueno, això ho comentàvem, l'improvisació, sobretot, l'improvisació no absolutament lliure, sinó sempre tens uns recursos que tu has après i els utilitzes i vas improvisant, però de fet no era pas nou per mi, perquè parlant amb el meu pare, precisament, quan parlàvem d'improvisació, ells, quan tocaven amb el cine mut, improvisaven en funció de la pel·lícula que hi havia i no improvisava un músic, perquè a vegades eren tres. O sigui, feien les coses que a vegades veiem a les pel·lícules de Mozart i tal, sí, que improvisen. Doncs ells també hi havia uns quants aquí, que no n'hi havia gaires, però hi havia uns quants que també ho feien aquí.
2: Durant 10 anys va ser president del Conservatori Superior de Música del Liceu, del 1990 al 2000. Va ser gràcies a tu que es va crear l'Aula de Música Moderna i Jazz? No.
1: L'Aula de Música ja existia com una alternativa a la música clàssica. No sé si recordareu, vosaltres sou més joves, que vam fer aquella experiència a Vallvidrera, en una casa de Vallvidrera, va néixer allà. Però quan jo vaig entrar al Conservatori l'any 90, em vaig trobar que precisament hi havia el Francesc Borrull, que donava classes de piano jazz. I em vaig dir, escolta, el Conservatori del Liceu no pot tenir un professor que ensenyi jazz. Ja tenim la música clàssica ben amb bon mestratge, amb molts professors. Llavors vaig intentar que s'incorporés l'aula de música al Conservatori com una alternativa. I d'aquí va sortir ara aquesta doble forma d'ensenyar, la clàssica, més encorsetada i més rígida, i la de pop, rock, jazz, a través de la incorporació de l'aula de música. Va portar metodologies que es feien als Estats Units, etc etc.
2: Vas haver de treballar molt durant aquests 10 anys? És a dir, vas arribar a fer tot allò que tenies pensat fer?
1: Tot no, però quasi tot. Jo crec que vam quedar els fonaments bastant clars, perquè jo crec que, per exemple, la Fundació del Conservatori la vam crear aleshores. Que quan vam incorporar l'Aula de Música, em van dir, aquests s'han tornat bojos, no? I resulta que, finalment, jo crec que ha sigut la salvació del Conservatori.
2: Estàvem parlant del teu pare, has anomenat la teva mare. Clar, és que el teu pare va ser professor teu, però la teva mare també, perquè la teva mare també va ser pianista.
1: La meva mare
2: va ser... I molt bona, sembla ser.
1: Sí, la meva mare era una gran pianista, havia fet molts concerts, fins que es va casar, perquè la meva mare era deixeble del meu pare, es portaven 16 anys, i el meu pare es va casar molt gran, 45 anys, perquè llavors els músics que feien turners a nivell mundial, la família estava molt lluny, perquè anar-se'n a tocar a Austràlia i tal, eren 3 mesos de viatge, i llavors, clar, no podien, era quasi incompatible, no és com ara, que es fa tot amb avió, es pot fer. I llavors, quan el meu pare es va casar, pràcticament va deixar les turners internacionals, va centrar més aviat a Europa, a Espanya, a Andorra, a França, i la meva mare va deixar de donar concerts i es va dedicar al mestratge, també, a donar classes.
2: I la relació aquesta de pare, mare, professor, professora, fill?
1: Cap problema, contrari. No, cap problema. No. En aquest sentit, amb el tema de la música, ens enteníem perfectament.
2: Que bé, quina sort.

0: Avui parlem amb Manuel Vall Rivera i anem descobrint aquestes capes. No només ets pianista, sinó que també ets compositor. Això que sentim és obra teva, doncs.
1: Bueno, he fet alguna cosa, també. Bueno, potser que has pogut fer més, però per falta de temps. La composició de vegades surt molt fàcil, però després s'ha d'estructurar. O sigui, melodies inspirades, temes lleugers, en tinc molts, però després hi ha una feina. O sigui, no és tan fàcil, no és tan fàcil composar.
0: Va venint com per acompanyar tota la resta de coses.
1: De vegades surt molt fàcil i de vegades es complica molt perquè al final tu tampoc vols que es pugui interpretar i s'ha de fer una partitura, és complicat, no és senzill. La composició és molt
0: difícil. Però ha passat, no? Perquè això que sentim, hi ha una partitura al darrere, també.
1: Sí, finalment sí que no l'he fet jo, l'ha fet una pianista que tenim molt bona relació, que m'ha dit, ja t'haré la partitura jo. Dic, bueno, va, molt gràcies.
0: Doncs endavant, no? I gràcies.
1: Sí.
2: Quan vas començar a compondre?
1: Bastant jove. Jo crec que bastant jove. Tenia més temps, llavors, suposo, als anys 70. Bueno, tota la vida he fet alguna coseta, de veritat, sí. He fet alguna cançó infantil, fins i tot em vaig atrevir a enviar una cançó quan la televisió espanyola seleccionava per Eurovisió, no? I em vaig enviar una, i no, clar, no va quedar seleccionada ni molt més, però hi ha una... És curiós perquè la que vaig enviar es deia Seràs tu. Es deia una sèrie de preguntes musicals i tal, al final deia Seràs tu, no?, a la persona que carrer. I l'any següent va presentar a Eurovisió Eres tu, de Mocedales.
0: Mira. Ja no seràs, ja eres, ja està.
1: O sigui, la frase, no té res a veure amb la música i, evidentment, la peça aquesta de Mocedades, per mi, és una de les millors peces que s'ha interpretat a Eurovisió.
0: Molt boniques.
2: I de totes les obres que has compost, n'hi ha alguna de la qual n'estiguis més content?
1: Sí, hi ha una que va guanyar el concurs de Vic de cançons de Nadal, la cançó dels Nous Accents, que per mi és molt, molt inspirada, està molt bé. És una cançó per quatre veus de coral que no tinc gaire ben gravada, però sé que, bueno, un dia o altre es gravarà.
2: I també tens cançons infantils.
1: I tant, sí. Vaig enviar una cançó al Camell, a la televisió també. I, bueno, tinc cançons infantils, fins i tot tinc una proposta de l'himne del Barça.
2: Ah, mira, sí. Proposta, que no va arribar...
1: Va arribar a concurs, però la va guanyar el Manuel Valls. Però s'assemblen bastantes coses, perquè, és clar, com que venia molt condicionada per la lletra de les Pinars i una altra, condicionant molt a vegades les lletres, no? I hi havia bastants punts de contacte.
2: Moltes semblances. Sí. Sí. I li vas dir alguna cosa a Manuel Valls?
1: No, però... No, perquè... A veure, una cosa és fer una peça per un himne, l'altra és... L'altra cosa és convertir-la en un himne. Mm. Amb l'himne del Barça va passar que un dels membres del jurat, que era el Francesc Borrull, deixeble del pare, el va tenir que arreglar molt perquè es pogués interpretar en banda. I,
2: sí.
1: I durant molts anys la gent es pensava que era del Francesc Borrull. No, era del Manuel Valls, un compositor d'aquí, clar.
2: Havent tingut una infància i adolescència envoltat de tanta música, a través dels teus pares i de la formació musical que vas rebre, com és que vas escollir la carrera d'arquitectura? Com és? Bueno, hi havia algun arquitecte a la família o no?
1: No, arquitecte no, però en el món del disseny sí. Avis i tal, dissenyadors, decoradors, Miri Mora, un dels estudis de decoració més importants d'aquella època aquí a Barcelona. Jo hi anava un dia a la setmana a dibuixar mobles amb volutes i adornos i filigranes. Suposo que això, i a més la meva mare li hagués agradat molt fer arquitectura i clar, les mares influeixen molt, no? I em va dir, bueno, potser fes arquitectura que potser guanyaràs més bé la vida que fent música.
2: I ha estat així?
1: Jo crec que sí, però hi ha una altra cosa, però amb l'arquitectura tenim molts problemes, és una vocació també. La veritat és que jo sempre he estat dibuixant des de petit, no? Però amb l'arquitectura, tal com està l'administració i la complicació de la gestió, t'emportes disgustos, et critiquen molt. Amb la música, jo sempre que he tocat, sempre m'han aplaudit.
2: Doncs mira, seguim la música.

0: Doncs continuem avançant amb aquestes peces que ens has proposat per acompanyar la conversa. I clar, hem arribat a Johann Sebastian Bach, que sembla un nom ineludible, eh? Quan parlem de música, de piano i tot el que vulguem.
1: Evidentment. Les comparacions no són bones. Mm-hmm. Em veu dir que tries quatre peces, això ja és quasi un absurd, triar-ne quatre, no? Però, evidentment, sempre que hi ha d'haver-hi Bach. És que per mi és una altra dimensió.
0: És com una categoria a part, oi?
1: Sí. I aquesta peça, precisament, la vaig triar perquè no és potser de les més característiques de Bach, perquè els que toquem piano estem més amb el clave, mm-hmm, ben temperat, que, a més, he fet alguna interpretació amb jazz, també. Però, clar, és que aquí la melodia... És que avui en dia trobem a faltar la melodia, no? Hi ha molt ritme, hi ha molt soroll, molts decibelis, i de vegades amb una melodia senzilla es pot fer molt. I aquesta és una peça que per mi és quasi obsessionant, no? Mm-hmm. Aquesta melodia no s'acaba mai.
2: Necessites cada dia una petita, ni que sigui una petita dosi de Bach?
1: Sí, però és que saps el que passa? Que encara que no l'escolti...
2: Com el
1: que
2: tens al cap.
1: El tinc sempre. És que és permanent. És permanent.
2: I què diries de les versions així més agosarades de la música de Bach?
1: Bueno, és que aquí hi ha una... Vaig tenir un dia una anècdota amb el Carlos Santos, músic, també de sempre al Conservatori del Liceu, que va fer la Pantera Imperial, aquests pianos que es movien per l'escenari, com uns autos de xoc i tal, i també va fer una interpretació de Bach, inclús va tocar una peça de Bach al revés i sonava bé, o sigui, unes experimentacions. A part de que visualment era interessant, feia coses molt rares, evidentment, però ell era una persona lliure en aquest sentit, però quan em va preguntar què em havia semblat, jo li vaig dir, mira, saps el que passa? Que Bach ho resisteix tot.

0: Déu-n'hi-do, aquesta dansa de la terra, i ens deies fora de micròfon, Manuel, ritmes. O sigui, la gent busca ritme, que busqui on n'ha de buscar.
1: Abans parlàvem de melodia, que trobem a faltar melodia avui en dia en el món de la música moderna, entre cometes, i clar, però canvia molt ritme, però esclar, si algú vol veure de ritme, que escolti La primavera de Stravinsky. Aquí hi ha tota classe de ritmes. I l'he escollit, a part que és molt popular, perquè és un trencament en el món musical, com també abans ho va ser, bueno, Bach ja ho va ser-ho en el seu dia, Gershwin també ho va ser-ho, amb una, la Rapsòdia en Blau, a més, amb una gran participació del pianista.
2: Sí,
1: perquè
2: sí, sí.
1: És una orquestra, però el pianista és... El meu pare la va estrenar precisament aquí a Espanya, la Rapsòdia en Blau de Gershwin. Doncs aquest ritme, i a més, per un altre motiu, perquè vosaltres heu vist moltes vegades les orquestres, sempre hi ha uns músics que toquen menys. No sé si cobren el mateix o no. Però veus arpistes i flautistes i instruments de percussió, que n'hi ha un que toca el triangle.
2: Sí.
1: Bueno, està molt bé. Però en aquesta partitura, en aquesta peça, tothom treballa. No hi ha cap oient. Tothom treballa i això és impressionant.
2: Uh-huh.
1: És impressionant.
2: L'has sentit en directe?
1: I tant.
2: La consagració de la primavera.
1: Bueno, sí. Bueno, pràcticament... potser van tenir que ampliar l'escenari del Palau per interpretar-la. Ara que l'escenari del Palau és més gran des de fa bastants anys ja, perquè, és clar, aquestes grans composicions necessiten orquestres molt, molt plenes de músics.
2: La teva filosofia sobre el jazz, sobre com hauria de ser, t'ha portat a fer concerts que tu en dius open jazz.
1: Bé, perquè jo... Esclar, a veure, en el món de la música jo m'hi trobo moltes sorpreses. Quan vaig entrar al conservatori, allò que a mi m'agrada tota la música, no és cert. No és cert. Mm. Hi ha molt poca gent que li agrada tota la música. Inclús els fanàtics de l'òpera només volen l'òpera italiana, o només volen l'òpera alemana, o només volen Wagner. Vull dir, és molt difícil quan la música ha de ser un llenguatge que arribi a tot arreu i tothom el pugui entendre. I en el jazz m'hi trobant que també hi havia una limitació, com que no pogués sortir d'uns estàndards, i això, no, això no pots fer-ho perquè no sé què, no segueix la partitura, agafa't el Real Book i toquem el Real Book. Bueno, això no té interès per mi, no? Per mi té interès experimentar, respectant sempre la partitura, sense el creador, perquè no només la partitura, perquè una persona quan composa pensa moltes més coses de les que escriu, i saber interpretar això o veure-ho d'una altra manera, per això és que hi ha molts talibans també en el jazz. I llavors jo això no m'agradava i prefereixo, i no és un projecte, que l'altre dia m'ho preguntaves tu, no és un projecte, és una forma de dir, mira, jo faig aquest jazz perquè aquest jazz és un mitjà d'expressió. O sigui, si diem que la música és un llenguatge universal, doncs el jazz és un dialecte d'aquesta música. Doncs expressem qualsevol tipus de música amb aquest dialecte.

0: I ara t'estem sentint tocar i aquesta peça és d'aquelles doncs, que no necessita gairebé presentació, no? Aquest Summertime.
1: Sí, és, bueno, Gershwin. Summertime, això és una gravació mal feta perquè està feta amb un telèfon mòbil, però l'altre dia quan em vas demanar una cosa només tenia això a mà i... Aquí hi ha una petita contradicció perquè és un summertime molt mesurat perquè vaig tocar ara el 6 de juny al Palau amb el fi de curs de l'escola Isadora de la meva germana Berta amb què ballaven les nenes. Per tant, no em podia passar
2: clar,
1: ni un mil·límetre de
2: cada
1: de
2: senyir.
1: Culpa. O sigui que era una contradicció, era un open jazz tancat.
2: Encara actues, encara fas
1: sí,
2: concerts.
1: Sí, de tant en tant, no... No massa, però una vegada al mes, o una cosa així, aquest promig.
2: I no entre més. Aquests concerts també n'hi ha uns que has batejat amb el nom de Un piano de cine.
1: Bueno, aquest nom no el vaig...
2: No l'has batejat tu, no, te l'han posat?
1: No, van donar quan vaig saber, sí, perquè feia música, film, músics, músics, experiència o alguna cosa així, va sortir a Euskadi, a Donostia, al voltant del Festival de Cine, amb la cava al Xerri, van dir fem alguna cosa de música de cine i jo vaig dir, ah, bueno, doncs farem música de cine de piano però no de pel·lícules més aviat musicals que també sinó de pel·lícules en què la música fos important. Si mirem les pel·lícules de Hitchcock, de Clint Eastwood, de Woody Allen, la música és molt important com a música en si mateixa, no? I després vaig tocar... Vam fer-ho aquí a l'Institut d'Estudis Nord-Americans, perquè quan volen fer música els americans han de tirar del jazz, evidentment, perquè és on hi ha més compositors. I llavors em van dir, bueno, ho batejarem un piano de cine que és més comercial. Dic, bueno...
0: Feu el que vulgueu, no? Al final.
1: Ja m'està bé.
0: Deixeu-me fer concerts i ja
1: m'està bé, ja m'està bé.
2: Sent fill dels teus pares que, ja ho hem dit, van ser els teus professors i músics professionals, quin és el consell que et van donar més important? Ho recordes?
1: Bueno, no, interpretar. Hi ha anècdotes en transmetre, comunicar. A veure, si nosaltres pugem en un escenari, o sigui, per tocar i disfrutar et quedes a casa. Tots tenim un afany de comunicar i d'explicar el que tu vols fer. Explicar-ho que la gent ho entengui. Jo em trobo que, per la meva professió, no puc competir amb aquests grans pianistes que hi ha per aquí, que ensegen cada dia, que graven cada dia. Ja, mira, aquesta setmana potser no he tocat cap dia. És que em sap greu, no tinc temps, però... És la forma de comunicar, la forma d'interpretar. D'aquí surt l'escola que jo dic del meu pare. Jo he treballat en altres països, al Marroc, em vaig trobar en un restaurant que havia un pianista que vaig veure que aquest xicot tocava diferent i vaig dir, presenteu-me'l. I com el van presentar, em va dir, jo he estudiat a Barcelona. Ah, sí? Diu, amb qui has estudiat? Diu, perquè tu toques diferent. Diu, he estudiat amb el Francesc Borrull. O sigui, a cap d'una generació més, jo veia una forma d'interpretar diferent. Uh-huh. Aquesta forma d'interpretar és la que ha d'arribar al públic.
2: Uh-huh. El teu pare, per cert, tenia un mètode.
1: Bueno, té un llibre escrit de fa 50-60 anys, que és absolutament actual, de forma d'interpretar, de la tècnica del pes del bas, de la forma de seure a la cadira. Jo quan veig aquests pianistes tan histriònics que recargolen per sobre el piano, aquesta gent acabarà malament, no? I ara que es parla molt de l'ergonomia i de l'enfermetat del músic, això és relativament recent. Doncs el meu pare fa 60 anys ja ho explicava com es tenia que fer, no? I això és un llibre que ajuda molt, que a més jo l'he donat a llegir a músics de l'escola russa, cubana, que són contràriament... estan en l'altre extrem del nostre i diuen, bueno, això és com s'ha de fer.
0: Doncs, escolta, Manuel, t'agraïm molt que ens hagis portat no només la memòria del teu pare, sinó també tota aquesta visió sobre la música i l'arquitectura avui a tots els matins del món. Que vagi molt bé i gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Ja va bé que feu difusió des de però aquesta emissora i va molt bé, us felicito per la feina que feu.
2: Gràcies.
3: Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des de Viena, Estifeli, un tresor amagat de Giuseppe Verdi, un drama intimista sobre la història d'un adulteri amb un final feliç i inesperat, una òpera injustament oblidada i maltractada per la censura de l'època, amb el tenor Luciano Ganci, la soprano Joyce El Khoury i el baríton Franco Vassallo, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena i el cor Arnold Schoenberg, dirigits per Jeremy Roé.
2: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Les 10 i 7 minuts del matí d'avui divendres 26 de juny i continuem en directe aquí a Catalunya Música. Això és Tots els matins del món. Venim d'aquesta conversa, Esther, amb Manuel Valls Rivera i encara ens queda ben bé una hora de programa on hi haurà alguna sorpresa més.
2: Doncs més música, evidentment, i el poeta de guàrdia, que també s'acomiadarà d'aquesta temporada, Islamat Baró.
1: Perfecte, doncs d'aquí una estoneta en parlem amb l'Amat i de moment ens quedem amb el nou tram de selecció musical que s'obre amb una peça on el violí ocupa el centre. La va escriure un dels grans virtuosos de l'instrument de la segona meitat del 18, Giovanni Battista Viotti, i la van gravar no fa gaire els membres de l'Orquestra Simfònica del Capitol, dirigits per Douglas Bostock, amb un jove solista, Maximilian Jungans. És el concert per violí orquestra en mi bemoll major que acaba justament amb aquest rondó que ja tenim a punt. Brillantor clàssica.

Doncs així interpretava Maximilian Jungans al final, al rondó del concert amb mi bemoll per violí i orquestra de Giovanni Battista Viotti. L'acompanyava l'Orquestra Simfònica del Capitol, dirigida per Douglas Bostock, en una gravació d'aquest mateix 2026. I després d'aquest viatge al territori més clàssic, doncs retornem als nostres dies amb un dels compositors nord-americans més actius d'aquests inicis del segle XXI. És Nico Muhly, del tot connectat amb la tradició minimalista i que aquí signa Hudson Cycle, una imatge del riu que recorre Nova York a les mans de l'arpista Lavinia Mayer.

De l'arpa sola hem passat al duet, en aquest cas clarinet i piano, gràcies a Charles Kiklom i aquest Andante con moto que sentíem en la versió de Jean-Philippe Vivier i Michael Kleiser, i que d'alguna manera doncs, ens feia continuar resseguint el curs tranquil d'un riu amb els seus revolts. I ara canviem ja sí de registre del tot per acostar-nos a una de les cantates de Mariana Martínez. Sons, per tant, clàssics 100%, a què ens acosta l'ensemble La Floridiana, que dirigeix Nicoleta Parachivescu i que ens permetrà de gaudir de la veu timbrada de Núria Rial amb aquesta ària, Bella Fiamma del mio core.

Aquí teníem una curiosa combinació tímbrica, l'arpa i el piano, signatura del duet Harpian, que aquí interpretava música de Jean-Philippe Rameau. Ressons del barroc francès, per tant, en aquesta peça original per clavicèmbal i que porta per títol Le Rappel des Oiseaux. I ara, doncs, un univers de notes sostingudes en el temps i d'intensitat a les cordes. Del polonès Mieczysław Weinberg sentim l'ària per quartet de corda, música marcada per una vida difícil, la d'un jueu varsovià a les primeres dècades del segle XX, i que aquí interpreta el nou quartet, perquè sovint el millor homenatge és mantenir viva la memòria.

0: Poesia Inés, Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiainés.cat.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.

0: Aquesta peça jo crec que ens hi haurem d'entretenir una mica, si més no, per obrir aquesta secció. D'entrada, bon dia, Mat Baró.
1: Bon dia, Maria Montes.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs, a veure, això que sentim, anem per parts. Això és música de Florence Price, per
1: Correcte. Tant,
0: música, un himne, sona himne, titulat Tobacco is a Dirty Weed.
1: Sí.
0: El tabac és una herba
1: fastigosa.

0: I que avui ens parlaràs de tabac, eh?
1: Avui de tabac, efectivament. Mira, podríem titular la secció avui Cigales i cigars. Mm? Per fer un joc de paraules. Perquè al llarg del curs hem dit que sí de rius, que sí d'ocells, que sí de ponts, de pastors, de trens... Tot un paisatge en el qual mancava el subjecte, l'ésser humà, aquell que pensa el paisatge, no?
2: És veritat.
1: I per pensar, com a símbol del pensar, podríem manllevar la imatge que Pau Riba perfila de Pompeu Fabra al seu llibre A l'Olàlia, del qual diu que si va ser el català més important del seu segle, Pompeu Fabra, va ser per aquest cognom, Fabra, que vol dir fàbrica, i això el va portar ineludiblement a aixecar una empresa industrial, moderna, acabada i productiva. I quin era, estimades, el símbol d'aquesta fàbrica? Doncs la seva pipa, sempre fumejant, com a xemeneia de la factoria, expulsant el fum del combustible sempre incandescent.
2: I el símbol del pensar, doncs, per acabar-te la frase, Amat, per tu és el cigarret.
1: Just a la fusta.

0: Aquesta ària de Bach justament fa referència a aquesta idea que ens mencionaves relacionada amb Pompeu Fabra, el tabac com a generador de pensaments lúcids, perquè de fet hi ha aquest subtítol, no? Pensaments lúcids d'un fumador de tabac. Aquesta opinió ha tingut molts seguidors, com per exemple Josep Pla, que en una entrevista deia això al periodista Joaquín Soler Serrano.
1: Yo he dicho muchas veces, y eso quizá no sería una de las claves del estilo literario de José Pla, que él lo que piensa que su estilo está en poner detrás de cada sustantivo el adjetivo más preciso.
2: Exacto.
1: Y que mejor y de una manera más clara explica lo que quiere decir.
2: Y por esto fumo, para buscar adjetivos.
3: I per això fumo, diu. És a dir, que sense la pausa de la inhalació vegetal, Pla creu que no hauria sigut mestre en l'adjectiu.
4: Exacte, mestre del realisme poètic, aquí ho afirma Josep Pla, i bé, això a tomb, o lligat amb l'ària de Bach, una ària de Bach que, com ha dit molt bé la Maria, es titula Pensaments lúcids d'un fumador de tabac. Així, mentre escoltem aquest clavicordi indolent, sembla que veguem el mestre amb la seua pipa, no? Pensant lúcidament. I un altre que creia el mateix, com Pla, com Bach, doncs era Baudelaire, que a Les flors del mal té un poema titulat La pipa, que llegirem en traducció de Pere Rovira. Diu així: La pipa sóc d'un escriptor. Ja se'n veu a la fesomia d'Abissínia o de Sefreria que l'amo és molt fumador. Si no suporta el dolor, fumejo com la humil masia on l'olla bull quan cau el dia per al retorn del llaurador. I el gronxo lleument dins del filat blau que amb peresa surt de la meua boca encesa i deixo anar un bàlsam potent que el cor li encisa i trau neguit i cansaments de l'esperit.
0: Però aquí Baudelaire, més que per invocar la inspiració, concep el fumar com un moment de repòs, no? Com gairebé massatge espiritual, no sé com dir-ho.
4: Sí, per retrobar el silenci i el buit, no? La pràctica del fumar per fer net, tabula rasa, i aleshores tenim el conreu més fèrtil per a la creació.

0: Va, Amat, que aquesta traducció la tens també ben feta.
1: Sí. O metafísic al tabaco, diu, eh? O metafísic tabac portat des del Marroc. El teu fum perspicaç em va exhalant el moc.
0: Déu-n'hi-do, eh? Aquest contrast de tota aquesta metafísica del tabac i el moc, no? Al final tan... Sí. Tan... terrenal.
1: Sí, sí. Aquest madrigal anglès del primer barroc. Parla d'això, d'aquest contrast que una altra vegada ens situa dins del realisme poètic que deia Pla. Són els ideals del Quixot en un món absurd, no? La convivència entre les aspiracions místiques i les necessitats fisiològiques. El cigarret cremant, amb el fum envolant-se, simbolitza el trànsit de l'un a l'altre paradigma. D'aquesta manera, el poeta i savi persa Rumí deia el següent. És molt interessant, això. Diu, cap verí no danyarà el sant que s'il·lumine. Clar, però com se fa un sant il·luminant-se? Eh? Però d'aquesta manera també ho veia un altre místic, eh? Un místic esperpèntic, si voleu, que era Valle Inclán, en el seu llibre La pipa de Kif, que comença amb un poema homònim que recitarem parcialment. Diu així. Voluta de humo, vago la cimera. Tú eres en mi frente la última ilusión de aquella riente, niña primavera, que movió la rosa de mi corazón. El ritmo del orbe en mi ritmo asumo cuando por ti quemo la pipa de Kif y llegas mecida en la onda del humo azul que te evoca como un leitmotiv. Encendida rosa, encendido toro, encendidos números que rimó Platón, encendidas normas por donde va el coro del mundo, está el mundo en mi corazón.
2: Caram, Valle Inclán incideix en el component metafísic del fumar, ingerir la natura per estímul i nodriment de l'esperit. Doncs la veritat és que és tot un tema, tot un subtema de l'art, el tabac.
1: Sens dubte, Esther. I n'hi ha tants exemples, eh? Però a tall de resum, podem recitar aquests versos del poema Riu avall, de Max Argenter, en què, a part de glossar els versos de Baudelaire o de Valle Inclán, també parle del Sherlock Holmes, no? El gos dels Baskerville, quan diu Watson, el tema m'interessa, vés-me a comprar el tabac més fort. O, per exemple, també veu aquello del Crusoe, eh? Del Robinson Crusoe, pobre, en aquell moment que ens fa llàstima perquè diu trobo a faltar tant fumar un cigarret. Diu així, aquests versos. Nada també la gran literatura d'elogis del tabac i sa pastura, que et fan pensar i et convencen, de fet, si no és beneficiós el cigarret. Per començar, el Valle Inclán i la pipa de Kif, que els vels dels cels diu que els estripa. També la pipa de la Fleur du Mal fa que es calmi el dolor espiritual. O el Sherlock Holmes, el qual, sense la pila d'un tabac fort, el seu cap no cavila. I el Crusoe, que el que més troba a faltar és fumar. A part dels amics i parlar.

0: Doncs aquí estem sentint de fons un altre dels episodis o històries també més lligats al tabac dins de l'àmbit de la música clàssica, com és la història de Carmen, la cigarrera, aquest cor de cigarreres que canten doncs, les delícies del tabac com a acte social també.
1: Efectivament, eh? Quanta gent no diu jo sóc fumador social, només faig algun cigarret quan sopo amb amics. Eh? Mm-hmm. I en aquesta línia també d'unió fraternal que suposa el tabac, el poeta Carles Maria Sanuy té un poema molt emotiu que diu així. En arribar al bon temps, amb els amics, ens agradava sovint de trobar-nos de nit a la terrassa del París i miràvem distrets passar les noies mentre parlàvem de tot i de res i allargàvem els whiskies o fumàvem la calma tremolosa d'una bar i assaboríem distrets l'estona. Un bon dia en Ribé no va venir. També més tard es va morir l'Alberto. I un càncer s'endugué en Joan Farnell. Ara, quan ve el bon temps, torno sovint al París a mirar passar la vida i a fer-me un whisky i fumar amb els amics.
0: Aquesta frase, fumar la calma tremolosa d'una va, és bastant una imatge potent.
1: És el vers clau. Fumar és un acte entre el repòs i el frenesí. Una altra volta, realisme poètic.
2: Però escolta, Mat, ara sembla que estiguem fent apologia del tabac i que sense un cigarret no es puguin assolir determinats estats aguts de l'esperit, però això no és pas així. El tabac és nociu per a la salut, tothom ho sap, i la creació és sobirana, no necessita substàncies.
1: No necessita substàncies, és evident, i estic totalment d'acord amb vosaltres. Eh? Tanmateix, la secció d'avui, si bé ens tanca els pulmons, ens pot obrir una mica la ment i establir un diàleg crític amb els imperatius legals que ens avassaguen de tant en tant, no? Fixeu-vos, el filòsof britànic Alan Watts, en el llibre Què és la realitat, planteja aquesta qüestió. Diu el següent. I té dret l'Estat a dir-te que hi ha certs riscos que no has d'assumir? Ni l'Estat ni la seva policia no poden posar les mans sobre els assumptes de l'àmbit moral de la vida privada. No poden dedicar-se a mirar pels forats del pany per espiar el poble. Perquè en pràctiques com aquesta el poble, al contrari, perd el respecte per l'Estat i per la policia.
2: Mm-hmm. De fet, és evident que només cal prohibir una cosa perquè molta gent hi tingui interès.
1: Clar, Esther, la gent es rebota. Com Jaume Arnella, com fa aquella cançó Cartel Quim, que ha emprenyat, com fes el següent. Diu, prou que em sap greu, ja fa anys que vaig deixar-ho i ara estic bé, no tuso pels matins, però hi tornarem sols per deixar constància que no volem que ens manin els cretins.
0: Per tant, és allò de tornar a fumar sense ganes, eh? Només però per portar
1: sí,
0: la contrària.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh?
1: Això és el que diu el bo de l'Arnella. Eh? I fa el mateix la poeta Laia Malo amb un poema en què diu a la seva parella que sí, que accedeix a viure amb ella. Però fixeu-vos-hi, no a qualsevol preu. Diu el següent, la Malo. Que amb aquest cognom ja promet.
2: Sí.
1: He decidit que em quedo, que aquí sóc feliç, que jo no escanyo, que jo no enganyo, que no me'n vull endur res, que no faré fotos ni et posaré un anell quan mentre dorms dius el meu nom, que no et vull veure de vell, que no t'ompliré l'armariet del lavabo de potingues, ni encapçaré els meus llibres, ni els barrejaré amb els teus, que m'escoltaré els teus discos, sí, però quan siguis a la feina o no estiguis despert. I no et faré servir la gilet, ni la pinta, perquè no em pentino. Que no t'escombraré els cabells, ni et deixaré la tovallola, que tu i jo només cardem. Que no em compraré un pijama ni et plegaré els calçotets, que jo no planxo, que jo no marxo. Que escriuré poemes als altres, però a tu mai no et diré t'estimo quan em puguis llegir els llavis des del mirall, o de prop, ni de lluny. Ah, i que fumo, ho he decidit. I fixeu-vos, aquest ho he decidit és meravellós, perquè deixa clar que tots els seus actes són deliberats, presos des de la llibertat de consciència, d'una manera de ser que ha escollit, assumint els riscos, i més enllà del tam-tam propagat des de qualsevol altaveu moral o interessat.
0: Llibertat en primer lloc, ni que sigui per triar la pròpia autodestrucció, també.
1: Exacte.
0: Al final, ella, amb aquestes paraules, ens explica com s'ha fet doncs, ama del seu destí.
1: I aquest guany és segurament més important que qualsevol altre.
2: Déu-n'hi-do, quin final de temporada, Amat. Ja som al final del final, Així que no sé si tens alguna sorpresa.
1: Doncs sí, avui és la darrera secció, no? O gairebé la darrera,
0: del poeta. No diguis res més, que encara guardem misteri.
1: D'acord,
0: el
1: poeta
0: de
1: guàrdia. Doncs toca acomiadar-se com Déu mane. I ho farem amb un clàssic. La cançó de Suburbi, de Josep Maria de Sagarra. Una joia de la nostra literatura que evoca aquella pràctica dels indis americans de compartir una pipa en senyal de fraternitat. I per cert, jo el recitaré, però hi ha una versió musicada i cantada per Toti Soler, que és una veritable meravella. La cançó de Suburbi. Potser se m'escape, la melodia, mentre el recito. Diu així, Josep Maria de Sagarra, en la cançó de Suburbi. M'estimo l'horta escanyolida, que de la fàbrica recent, i em plau voltar la meua vida d'aquest paisatge indiferent. I em plau l'estona virolada, gent d'amanida i berenar, una donzella espitregada i una cançó que fa plorar. I l'home humil que l'aire ensenya, un front valent i un ull esclau, i va amb la gorra i l'espardenya, i el farcellet i el vestit blau. Aquí jo veig que el món se m'obre, fred i terrible com la mort, i és tan mesquina i és tan pobra la campaneta del meu cor. Dels llagoters fuig la corrua, i en el meu rostre no hi ha vel, i em puc mirar l'ànima nua, sense cap mina de recel. Estimo l'horta desolada, el presseguent sopit que es mor, i l'arengada platejada, porró de sang, tomàquet d'or. Jo vaig seguint la vostra dèria, homes estranys de bones dents, que tornareu a la misèria una miqueta més contents. Durin els mals, durin les penes, llàgrima, rosa, perla i bes, duri aquest cor i aquestes venes, duri aquest ull que no veu res. Vestit encès que el goig estripa, dansa per mi. Home lleial, vine, fumem la nostra pipa damunt de l'herba virginal. Digue'm les vives meravelles del teu treball, del teu turment. Sota el concert de les estrelles, anem fumant tranquil·lament.
0: Ostres, Amat, és que aquesta secció sempre ens guarda alguna sorpresa, sempre ens porta alguna descoberta i avui, la veritat, un dia més t'agraïm molt que ens hagis fet partícips d'aquest univers poètic. Per tant, gràcies, bones vacances i bon estiu, però
1: doncs,
0: potser ens veiem abans,
1: D'acord, d'acord, doncs sí, Igualment, bones vacances a mitges.
0: Això? No, a mitges no, que les farem, les vacances.
1: Sí, però...
0: Però ell vol dir una altra cosa, Esther.
1: No ens les desitgem del tot.
2: D'acord.
0: Que difícil és parlar en clau, d'aquesta manera. Una abraçada, Amat.
1: Igualment.
2: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Ai, quanta intensitat aquest tango d'Astor Piazzolla, aquest tabaco amb què hem arribat al final d'aquesta secció del nostre poeta de guàrdia, l'Amat Baró, i també al final d'aquest programa. Esther, si et sembla, podríem recordar als oients que estem encara, sí, tenim bústia oberta per les vostres fake news, que dimarts, que serà la darrera fake news de la temporada, volem que sigueu vosaltres els que l'escriviu, els que ideeu aquesta història per debatre.
1: Una història que pot anar al voltant de l'obra, del compositor, del director...
0: D'una experiència, sí, vostra pròpia, fins i tot, que ja n'estem rebent aquestes també. Per tant, animeu-vos a plantejar-nos una història, sigui certa o no. El nostre correu electrònic, totsesmatinsdelmon@catmusica.cat, o també, alguns de vosaltres ja ho heu fet, a través del WhatsApp, al 627-480-116.
1: No cal que ens digueu si és veritat o és mentida.
0: Això, i així
1: millor
0: podem
1: no
0: jugar. Ja ens posarem en contacte amb vosaltres si sou els escollits per veure com ho revelem aquest final del joc.
1: Ja sigui en directe o amb nota de veu, si no podeu en directe, evidentment.
0: Sí, i tant.
1: I res, que ho deixem aquí. Arriba un nou cap de setmana, però dilluns hi tornarem amb les seccions de l'Albert Murillo i en Jordi Cornudella i la conversa que arribarà a la segona hora del programa amb Maria Solaguren Biascoa, que és fotògrafa.
0: Perfecte, doncs a veure quina mirada ens porta. I res, que tingueu un molt bon cap de setmana. Us esperem dilluns a les 8, que serà l'últim dilluns de la temporada. Això passa molt de pressa. Ens queden 5 dies de programa, però els pensem gaudir des del principi i fins al final. Que vagi molt bé.
1: Bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau.
2: La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al Palau de la Música Catalana per sentir un enregistrament de Catalunya Música de l'agost del 2025. El protagonista és el pianista Enrique Bagaria, un músic amb una carrera extraordinària al seu darrere i a qui avui li sentirem interpretar, entre altres, Domenico Scarlatti, Franz Joseph Haydn o Johannes Brahms. Tot això des d'aquest programa de concert que comença de seguida amb dues sonates del compositor que va néixer el mateix any que Johann Sebastian Bach, l'any 1685. Domenico Scarlatti va néixer a Nàpols, va passar bona part de la seva vida a Espanya, va escriure moltes sonates per a teclat i ara en sentirem dues. La primera és en si menor, és el Kirkpatrick 87, i la segona és en re major, és el número de catàleg 96, i la coneixem com la cacera perquè imita els tocs de la trompa. Tot això des d'ara mateix i en mans d'Enrique Bagaria, que comença el concert d'avui amb música d'Scarlatti.

El recital que us oferim avui és un recorregut per la riquesa expressiva del repertori per a teclat, especialment el piano des del segle XVIII i fins al segle XX. Hem començat amb Domenico Scarlatti, també sentirem Juli Garreta, Isaac Albéniz, Alexander Scriabin i enmig Haydn i Johannes Brahms. Però, de moment, Enrique Bagaria, el que ha interpretat són dues sonates del compositor napolità que va morir a Madrid l'any 1756. Domenico Scarlatti. Eren les sonates, la primera en si menor, Kirkpatrick 87, i la segona en re major, el Kirkpatrick 96. I després de Scarlatti, Franz Joseph Haydn, la sonata número 50 que va escriure a Londres l'any 1794. Són tres moviments que ara interpreta Enrique Bagaria.

Franz Joseph Haydn, aquesta era una de les seues sonates per a piano, composta l'any 1794 a Londres. Era la sonata en re major, la número 50. Tres moviments que ha interpretat Enrique Bagaria des d'aquesta gravació de Catalunya Música de l'agost del 2025 al Palau de la Música Catalana. Un recital de Bagaria que ha començat amb Scarlatti, ha continuat amb Haydn i ara continua amb Johannes Brahms, amb tres de les seues obres del catàleg per a piano. Primer sentirem la balada Opus 10, número 1, una balada en re menor que s'inspira en la balada escocesa Edward. Després sentirem la balada en si menor Opus 10, número 3, i finalment la rapsòdia per a piano en si menor Opus 79, número 1, una obra escrita l'any 1879. Entre la primera balada i aquesta rapsòdia hi ha una diferència d'uns 25 anys. Us oferim aquestes tres peces de Johannes Brahms en la versió d'Enrique Bagaria.

L'esplèndida música per a piano de Johannes Brahms en mans d'Enrique Bagaria, que acaba d'interpretar la balada Opus 10 número 1 en re menor, aquella que partix de la balada escocesa Edward, una obra escrita l'any 1854, una obra, per tant, de joventut de Brahms. Aleshores tenia 21 anys, era el moment en què va conèixer Robert Schumann, era el moment en què començava la seva carrera com a compositor. Després hem sentit la tercera balada, l'opus 10 número 3 en si menor, i finalment aquest bloc dedicat a Brahms s'ha acabat amb la rapsòdia per a piano en si menor opus 79 número 1, que és una obra de quan s'acabava la dècada ja dels 70 del segle XIX. Música de Johannes Brahms en aquest recital d'Enrique Bagaria al Palau de la Música Catalana, que ara continua amb música d'un compositor extraordinari. Juli Garreta va viure 50 anys del 1875 a l'any 1925 i el que sentirem és música escrita 2 anys abans de morir. És el tercer moviment de la sonata en do major. És el que porta per títol Sardana.

Música composta l'any 1923, és a dir, 2 anys abans que morís, als 50 anys, Juli Garreta. Aquell any va compondre la sonata per a piano en do major, de la qual n'hem sentit el tercer moviment, que és el que porta per títol Sardana. És un moviment ple de color, és un moviment esplèndid, que sovint s'interpreta independentment de la sonata de la qual forma part. Avui, així ens l'ha ofert aquesta sardana Enrique Bagaria, que és el pianista que sentim, el pianista que va fer estudis al Conservatori Superior de Música de Barcelona amb Rosa Masferrer i Luis de Moura Castro. Després va fer estudis a l'Escola Normal Alfred Cortot de París. Després, Stanislav Pochekin va dirigir el seu postgrau al Conservatori Superior del Liceu, va continuar la seva formació a l'Escola Superior de Música Reina Sofia amb Dimitri Bashkirov i Claudio Martínez Mener, i a més de formar-se també a Munic, ha rebut consells d'Alicia de la Rocha o de Josep Maria Colom o d'Elisa Virzaladze o Leon Fleischer. Doncs avui, Enrique Bagaria és el pianista que fa concert a Catalunya Música. És el que el continua amb una obra de l'any 1880, per tant, contemporània pràcticament de la Rapsòdia per a piano opus 79 número 1 de Brahms, que hem sentit fa uns minuts. Aquesta sonata de l'any 1880 és d'Isaac Albéniz, és la tercera en la bemoll major, l'opus 68.

Lirisme, fantasia, una obra romàntica i virtuosa d'Isaac Albéniz. Aquesta era la tercera sonata en la bemoll major, opus 68, una obra escrita durant la dècada del 1880, una obra que ha interpretat Enrique Bagaria. Enrique Bagaria és el protagonista d'aquest recital d'avui de Catalunya Música, un recital que Bagaria va fer al Palau de la Música Catalana dins del marc del cicle Estius al Palau. Un concert que ha començat amb Scarlatti i ha continuat amb Haydn, Johannes Brahms, Juli Garreta. Ara sentíem Isaac Albéniz i el recital s'havia d'acabar amb Alexander Scriabin, amb una obra escrita l'any 1900 per aquest compositor que havia nascut el 1872. És la fantasia per a piano en si menor, opus 88 de Scriabin, que sona així en la versió d'Enrique Bagaria.

Amb la música d'Alexander Scriabin s'havia d'acabar el recital que us oferim avui, el recital d'Enrique Bagaria al Palau de la Música Catalana l'agost del 2025. Un concert encara ja interpretat la sonata Fantasia en si menor, opus 28 del compositor rus, una obra en un únic moviment escrita l'any 1900. Com us dèiem, punt final teòric al recital d'avui, que va continuar uns minuts més. Ara sentirem com els aplaudiments enllacen dues obres fora de programa que va interpretar Bagaria. Primer, Deiturbi a l'Obus, Alma Brasileira, i després un intermezzo de Johannes Brahms, és l'opus 118, número 2. Música esplèndida per cloure definitivament aquest concert que us oferim avui a Catalunya Música.

0: Amb la música preciosa de Johannes Brahms s'acaba ara sí, definitivament, el recital d'Enrique Bagaria al Palau de la Música Catalana. De Johannes Brahms, fora de programa, n'hem sentit aquest opus 118, número 2, i just abans, els aplaudiments, el que han fet és enllaçar aquesta obra amb la que havia interpretat Bagaria, també fora de programa, música d'Iturbí a l'obus Alma Brasileira, d'aquest compositor, nascut el 1887 i que va morir l'any 1959. Com us dèiem, el final del recorregut que va proposar de fer Bagaria al Palau de la Música Catalana, un recorregut que començava amb dues sonates de Domenico Scarlatti, després hem sentit la número 50 de Haydn, a continuació ha arribat Johannes Brahms amb dues de les seues balades i amb la rapsòdia opus 79 número 1, després hem sentit la sardana de la sonata en do major de Juli Garreta i a continuació han arribat Isaac Albéniz i la seua sonata número 3 opus 68 i finalment el concert s'ha acabat amb la Fantasia per a piano opus 28 en si menor d'Alexander Scriabin. Un programa fantàstic el que hem sentit en mans d'aquest pianista que entre altres ha col·laborat com a solista amb l'Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg amb Valeri Gergiev. També ha fet música de cambra, per exemple, amb el quartet Quiroga. I avui l'hem sentit tot sol des d'aquest recital que va fer al Palau dins del marc del cicle Estius al Palau. La gravació és de Catalunya Música i us l'ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Wolfgang Amadeus Mozart, sentirem la sinfonia número 39 en mi bemoll major, el Köchel 543, en versió dels London Classical Players que dirigeix Roger Norrington.

0: Aquesta era la sinfonia número 39 en mi bemoll major, Köchel 543, de Mozart. La versió era dels London Classical Players sota la direcció de Roger Norrington.
1: Catalunya Música.
2: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
3: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
4: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
3: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
4: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
3: Entrades a osvallès.com.
5: I és que el no fer coses per por és un dels grans mals de la societat. Quan sentim por d'alguna cosa, penso que amb més motiu vol dir que l'hem de fer. Hem de sortir de la zona de confort, que és on comença la vida.
6: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
7: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
6: So de cobla, la cobla tal com sona.

0: Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts a l'últim programa d'aquesta setmana tan fantàstica que estem dedicant a les festes paganes i als personatges fantàstics i mitològics.
2: Una setmana fantàstica, molt francesa.
1: Molt francesa.
2: I és que Debussy, Ravel o Stravinsky, no era Stravinsky rus, sinó Stravinsky que vivia i treballava a París, tot i que era rus, eh?
1: Si vivia i treballava és que era
2: francès. Exacte, això mateix. No, home, l'èxit el va trobar allà.
1: I tant.
2: I molt influenciat, a més, per Diaghilev, els ballets russos, etcètera. Total, que aquests compositors van compondre música que tenia relació amb les festes tribals i els personatges fantàstics, i precisament en el programa anterior vam parlar d'un ballet de Ravel que tenia uns protagonistes secundaris que avui esdevindran principals.
1: Doncs sí, sí, sí, perquè si ho recordeu, els protagonistes del programa d'ahir i, per tant, del ballet de Ravel van ser Daphnis i Chloe, eh? Mm-hmm. Però dintre de la història vam anomenar un parell d'éssers mitològics que en realitat han sigut protagonistes de moltes altres obres musicals.
2: Avui farem un spin-off,
1: exacte,
2: no?, d'aquests personatges.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
2: De fet, hi ha un instrument que, segons explica la llegenda, ve directament d'aquests personatges. Però va, no avancem esdeveniments i comencem el programa.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: Comencem amb un instrument que va ser molt important amb l'obra que va protagonitzar el primer programa d'aquesta setmana, la flauta.
1: Exacte, un instrument que en realitat, no sé què n'opines, Pedro, però a mi em sona molt francès.
0: De vegades ho hem dit, eh? Sí. Una flauta i una arpa juntes, només ens falta un croissant.
1: Sí, sí. La baguette, no?
0: Exacte, sí, sí, sí. És que els compositors francesos, i especialment els impressionistes, li van donar molt de protagonisme. Molt. I això va fer que, quan escoltem doncs, això, una flauta fent un solo important amb una orquestra, una mica ja ens transportem, no?, en aquella època i en aquell país.
1: El cas és que, com que la setmana té una temàtica fantàstica, sembleu uns centres comercials importants d'aquest país.
0: És la Setmana Fantàstica.
1: La Setmana Fantàstica, els homes clàssics. Exacte. Hem volgut començar per aquest instrument perquè simbolitza, doncs, un mite.
0: Exacte. Es tracta del mite de Pan i Syrinx, la història del déu Pan que persegueix la ninfa Syrinx, eh? I fins que aquesta doncs, es transforma en canyes per escapar, donant precisament origen, atenció, a la flauta de Pan.
1: Exacte, un mite que ha inspirat diversos compositors, sobretot per la seva càrrega simbòlica, on hi trobem doncs, la naturalesa, el desig, la metamorfosi i, com no, el so, esclar.
0: Exacte, sí, sí, esclar. Si la ninfa Syrinx es va convertir en una flauta, què millor que aquest instrument per representar clar. Aquesta ninfa.
1: És el més obvi, no?
0: Sí, sí, en impossible. El món oníric i sonor doncs, de compositors impressionistes, com el nostre vell amic, Claude Debussy.

0: I és que com no ens ha de recordar França i Debussy la flauta, perquè és que aquí ho tenim.
1: Sí, sí.
0: Aquesta que sona és la peça per a flauta titulada precisament Ziddinx, que ara estàvem parlant fora d'antena aquí amb l'Albert, que en català també es pot dir siringa, no?
1: Sí,
0: la ninfa.
1: Però és tan vàlid siringa com Ziddinx. De fet, hi ha qui diu també siringa.
0: Exacte.
1: Per tant, no cal que ens compliquem. Si l'obra es titula Ziddinx, respectem aquesta forma original.
0: L'obra original de Debussy és això, Ziddinx, que la va escriure precisament l'any 1913.
1: Déu-n'hi-do l'any 13, quanta obra va generar, eh?
0: Exacte, sí, sí. No? I a més, el mateix any que Ravel estrenava el seu ballet Daphnis i Chloé.
1: Exacte.
0: No és una obra massa llarga, la seva interpretació doncs dura uns 3 minuts, més o menys, i està considerada com la primera obra important per a flauta sola després, atenció, de la sonata en la menor de Carl Philipp Emanuel Bach, composta més de 150 anys abans, l'any 1747. A més, és la primera composició d'aquest tipus pensada per a la flauta moderna, el sistema Böhm, desenvolupada l'any 1847.
1: Actualment, Ziddinx és considerada com una obra imprescindible en el repertori de qualsevol flautista, com pot semblar lògic, no? De fet, molts historiadors de la música creuen que aquesta peça, que ofereix a l'intèrpret una gran llibertat per expressar emocions i fer interpretacions personals, va tenir un paper clau en el desenvolupament de la música per a flauta, de flauta sola, en aquest cas, a principis del segle XX. Alguns arriben a afirmar que Debussy la va escriure originàriament sense barres de compàs ni indicacions de respiració.
0: Ostres.
1: Clar, donar molta responsabilitat aleshores a l'intèrpret.
0: Absoluta. Responsabilitat i llibertat.
1: Clar, clar.
0: Sí, sí, que bo, eh?
1: Posteriorment, el flautista Marcel Moise podria haver-hi afegit aquests elements que sembla Debussy no havia posat, i la majoria d'edicions posteriors segueixen aquesta darrera versió.
0: La peça moltes vegades s'interpreta fora, podríem dir, fora de l'escenari, eh? Es creu que quan Debussy la va dedicar al flautista Louis Fleury, ho va fer perquè la toqués durant l'entreacte d'un dels seus ballets. I és que Ziddinx va ser escrita com a part de la música incidental de l'obra teatral Psiqué, de Gabriel Morey, i inicialment portava el títol de Flauta de pan. El nom definitiu fa referència precisament al mite de la persecució amorosa de la ninfa Ziddinx pel déu Pan. Com us dèiem abans, eh? Segons la llegenda, Pan s'enamora de Ziddinx, però ella no correspon al seu amor i es transforma en una canya, en un canyís, per amagar-se als aiguamolls. Pan talla aquests joncs per fabricar la seva flauta i d'aquesta manera, simbòlicament, acaba destruint l'ésser estimat.
1: Amb el temps, Ziddinx també s'ha transportat i interpretat amb altres instruments, com ara el saxòfon. Ràpidament es va convertir en una peça de referència dins del repertori d'aquest instrument, del saxòfon, i s'han registrat tant amb el saxòfon alt com soprano. També forma part del disc Caprice de la trompetista Ellison Balsom.

0: Clar, ve a ser el mateix, però no és el mateix, eh? Vull dir que el canvi de l'instrument fa que es perdi aquesta idea original. Ja no sona tan francès, per exemple, com amb la flauta, tot i que, clar, a més demostra, perquè això, tocar la trompeta amb aquesta tessitura tan aguda, demostra el virtuosisme d'aquesta trompetista, aquesta Alison Balsom.
1: I tant, sí. Aquesta obra de Debussy, com dèiem, és cosina germana del ballet Daphnis i Chloé de Ravel, que es va estrenar aquell mateix 1913 i del qual parlàvem al programa anterior. I dic cosina germana perquè podríem dir que Syrinx de Debussy és, com dèiem abans, una mena de spin-off del ballet de Ravel, eh?
0: Això sí que potser no ho hauria dit mai, no? Que al món de la clàssica també poden aparèixer aquesta mena de spin-off.
1: Exacte.
0: Però no, en el fons és veritat, i és que, com us explicàvem, no? En el darrer programa, també és molt rellevant el tractament del mite dins del ballet Daphnis i Chloé de Maurice Ravel. En aquest cas, el mite no és el tema principal, però apareix en el tercer acte com una escena dins de la història. Els protagonistes representen la història de Pan i Syrinx mitjançant una dansa mimada. Musicalment, Ravel crea una atmosfera molt evocadora amb una orquestació refinada que suggereix tant la sensualitat de Pan com la fragilitat de Syrinx. Aquesta escena reforça el vincle entre la natura, el desig i la transformació, que són elements centrals precisament del ballet.

0: Un altre compositor que es va inspirar en aquest univers és Maurice Emmanuel, amb la seva sonatina per flauta, clarinet i piano, que, tot i no ser, podríem dir, una narració explícita del mite, utilitza llenguatges modals i referències a la música grega antiga que aboquen al món pastoral, associat a Pan. En aquest cas, la connexió, podem dir, seria més estètica que no pas narrativa.
1: En el terreny de la música per flauta, doncs, també podem esmentar obres que, sense referir-se explícitament a Syrinx, estan clarament influïdes per la figura de Pan, no? Per exemple, peces de Jules Mouquet, com La flauta de Pan, la primera que escoltàvem al programa d'avui, o una suite per a flauta i piano, o flauta i orquestra, que inclou moviments com Pan et les bergers o Pan et les oiseaux. Aquesta obra és especialment interessant perquè construeix tot un univers sonor al voltant del déu Pan, amb una escriptura doncs, molt pròpia de la flauta, molt idiomàtica, no? O sigui, està molt ben escrit per flauta i, sobretot, una clara evocació de la natura i del món pastoral.

0: Si és que ja ho dèiem, arpa, flauta...
1: Som a França.
0: I croissant.
1: Sí, sí. Som a França, sí, sí.
0: Sí, sí. De fet, aquesta és precisament l'obra Pan et les oiseaux, és a dir, Pan i els ocells, del compositor francès, com no pot ser d'altra manera, Jules Mouquet.
1: Però, Pedro, fora de França, encara que sembli mentida i que estem reticents a deixar França, també hi trobarem música inspirada, tractada des del mite de Pan i Syrinx.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I, de fet, hi ha un poema sinfònic d'un compositor nòrdic que es titula justament així, Pan i Syrinx. Parlem del genial Carl Nielsen.

0: Van Isidings, l'Opus 49, és una obra orquestral del compositor danès Carl Nielsen, del qual ara està sonant l'intermezzo, però de la seva petita suite per orquestra Opus 1.
1: Opus 1. Mm. Fixa't, l'Opus 1, que el va compondre l'any 1888, i Van Isidings va arribar gairebé 30 anys més tard.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: 30 anys, eh?
0: De fet, la va escriure entre els anys 1917 i 1918, per tant, això, 30 anys després. Es tracta d'un poema simfònic, una peça breu amb contingut narratiu, amb una durada aproximada d'entre 8, 9, 10 minuts, més o menys, es va per aquí. Es va estrenar al febrer del 1918 a Copenhagen, dirigida pel mateix compositor, i ràpidament va rebre una bona acollida per part del públic i crítica.
1: Sí, per entendre millor l'obra, cal tenir present el context en què va ser creada, i és que Nielsen la va compondre en un moment de gran maduresa artística, poc després d'haver acabat la seva quarta sinfonia. De fet, aquest període es considera un dels més creatius de la seva trajectòria, i en aquesta peça doncs ja s'hi perceben elements que anticipen obres posteriors, com el seu concert per a flauta. A més, el mateix compositor explicava que la idea li va sorgir arran de converses amb la seva dona sobre la metamorfosi d'Ovidi, una font literària clau per molts artistes.
0: L'argument de l'obra es basa, com totes les obres del programa d'avui, en el mite clàssic de Pan i la nimfa Syrinx. Segons aquesta història, el déu Pan s'enamora de la nimfa i la persegueix insistentment. Ella, espantada, fuig fins a arribar a un riu, on demana ajuda a les nimfes de l'aigua i, com a resposta, es transforma doncs, en aquestes canyes.
1: Escolta'm, Albert, és que això no és per res, eh? Però és que ja ho hem explicat alguna vegada avui.
0: Sí, però...
1: que jo crec que ja ha quedat clar.
0: Sí,
1: vull dir, no cal que ho tornem a dir, no?
0: No et precipitis. Però el que no hem dit, no hem dit és que quan Pan bufa entre aquests joncs,
1: sí,
0: es produeix un so misteriós i evocador, no? La qual cosa és la principal font d'inspiració dels compositors.
1: Clar.
0: Finalment, a causa d'aquest so, de sentir aquest so, talla les canyes i construeix la primera flauta de Pan, també anomenada Syrinx. Aquest relat combina doncs l'amor, la persecució i la transformació i ofereix una base molt suggerent per una obra musical de caràcter evocador.
1: De fet, musicalment, Pan i Syrinx és una obra rica en contrastos i matisos. Està escrita per una orquestra força completa, amb una presència destacada, com no pot ser d'una altra manera, els instruments de vent, especialment les fustes, que tenen un paper protagonista perquè sovint representen la figura de la nimfa o els sons de la natura. També hi ha una gran varietat d'instruments de percussió, alguns d'ells, de fet, poc habituals, cosa que, clar, aporta colors sonors molt diversos i innovadors per l'època.
0: Un dels aspectes més interessants de l'obra és la seva capacitat de combinar diferents estils i textures. Hi trobem moments molt transparents, gairebé de música de cambra, alternats amb passatges més densos i potents de tota l'orquestra. A més, Nielsen juga amb canvis de tempo i d'ambient, creant una narració musical que no és lineal, sinó plena de girs i contrastos. Aquesta manera de construir el discurs musical contribueix, per tant, a donar vida al relat mític, com si es tractés d'una escena natural que està en aquell moment en moviment.
1: De fet, fora d'antena, Albert, m'has dit abans, home, ja no som a França, quan escoltàvem aquesta petita suite, no? No, està claríssim que no som a França, però fixa't que alguns crítics han assenyalat que l'obra Pan i Syrinx, de la qual encara no n'hem escoltat ni una nota, té certs punts de contacte, atenció, amb l'impressionisme musical, especialment pel seu ús del color i de l'atmosfera sonora. A veure, tanmateix el llenguatge de Nielsen és molt personal i evidentment que s'allunya del caràcter més sensual o difuminat d'altres compositors impressionistes, perquè en el seu cas la música doncs manté una energia i una claredat estructural doncs molt típica de Nielsen, molt més nòrdica que no
0: molt
1: francesa.
0: Molt més cerebral, no?, que emocional.
1: Exacte.
0: Al final de la peça, per exemple, és especialment significatiu des d'un punt de vista expressiu, perquè les cordes agudes creen un bloc sonor molt dens i lleugerament dissonant, mentre el so es va tornant cada vegada més estàtic. Aquest aspecte pot interpretar-se com una representació musical del moment en què la nimfa es transforma en canyes. La natura, per tant, es converteix en instrument i l'amor no correspost de Pan es transforma en música. És, en resum, un final poètic que resumeix molt bé el sentit profund de l'obra.
1: Doncs escolta'm, Albert, què et sembla si escoltem aquest poema simfònic, però sense que
0: sí,
1: nosaltres
0: no
1: interrompim.
0: Sí.
1: No, i a més podem gaudir d'aquest món oníric no francès, sinó aquest món oníric de Nielsen, no?
0: I ho podrem fer en la versió de l'Orquestra Nacional Danesa, dirigida per un director de nom impronunciable.
1: No, Gennady Rozentsensky.
0: Doncs aquest.
1: Aquest?

Seguim el programa amb els clàssics aquí a Catalunya Música. Acabem d'escoltar el poema sinfònic Panisirings, opus 49, de Carl Nielsen, en la versió de l'Orquestra Nacional Danesa dirigida per Gennady Rodetsbensky.

0: En quant a la recepció, el poema sinfònic Penny Sirings de Nielsen va ser molt ben valorat des de la seva estrena. De fet, la crítica va destacar la seva originalitat, la riquesa expressiva i la sensació de renovació que aportava. Durant la vida de Nielsen, l'obra es va interpretar, podríem dir, sovint, especialment als països escandinaus, i es va consolidar com una de les seves peces orquestrals més característiques.
1: Sí, en resum, Penny Sirings és una obra breu, ja ho heu sentit, però molt intensa, que combina narrativa mitològica, experimentació sonora i una gran sensibilitat expressiva. A través d'una orquestració rica i variada, Nielsen aconsegueix transformar un antic mite, doncs, amb una experiència musical plena de colors, de contrastos i sobretot de significat. És una peça ideal per entendre el llenguatge del compositor i el moment de transició cap a la música del segle XX, així com la capacitat de la música per explicar històries sense necessitat de paraules.
0: De fet, el que sona de fons és el concert per flauta de Nielsen, una obra que compondria uns anys després i que val la pena conèixer també per com es relaciona amb aquest poema sinfònic.
1: Exacte,
0: no? La vinculació
1: sí.
0: que té l'instrument.
1: Totalment, totalment. El concert per a flauta i orquestra de Carl Nielsen, compost l'any 1926, 8 anys després que Penny Sirings, és una de les obres més importants del repertori per a aquest instrument. De fet, va ser escrit per el flautista Holger Gilbert Jespersen, membre del Quintet de Vent de Copenhagen, un conjunt que havia impressionat profundament el compositor uns anys abans, i de fet Nielsen havia decidit escriure un concert per cadascun dels seus membres. Però mira, només va poder completar aquest i el de clarinet abans de morir.
0: L'obra es va estrenar a París l'any 1926, tot i que en una versió encara incompleta, ja que Nielsen, per problemes de salut, no va arribar a acabar-la a temps. La versió definitiva es va presentar uns mesos més tard a Copenhagen i, tot i algunes opinions crítiques diverses, la recepció general podríem dir que va ser positiva. I amb el temps, el concert s'ha consolidat com una peça habitual del repertori internacional de flauta.
1: Fixa't, una de les característiques més destacades d'aquest concert és la seva estructura, ja que, a diferència del model clàssic típic de 3 moviments, finalment el compositor opta doncs, per una forma amb 2 moviments, fet que ja indica una voluntat d'una certa innovació. Amb l'estil combina doncs, elements neoclàssics amb tendències més modernes pròpies dels anys 20, del segle XX, com, per exemple, una certa inestabilitat tonal i, evidentment, un llenguatge harmònic molt més lliure.
0: El primer moviment, Allegro Moderato, que sona ara mateix de fons, té un caràcter molt variat i dialogant. La flauta no es limita, doncs, a lluir-se com a solista, sinó que estableix converses constants amb altres instruments de l'orquestra, especialment amb el clarinet i el fagot. Aquest intercanvi recorda sovint la música de cambra. Musicalment, el moviment es mou entre diferents tonalitats, creant una sensació d'inestabilitat, però també, és clar, de recerca.
1: El segon moviment és més contrastat i expressiu. De fet, comença amb un ambient una mica tens, podríem dir una mica inquiet, però quan entra la flauta, doncs ho fa amb un caràcter gairebé innocent, molt líric, aquest caràcter de la flauta típic que també passava a Penny Sirings. Al llarg del moviment hi ha nombrosos canvis de tempo i d'atmosfera que donen a la música un aire imprevisible. Cap al final ja doncs, apareix una secció en forma de marxa, amb un diàleg gairebé juganer entre la flauta i altres instruments, especialment el trombó, i l'obra doncs, es tanca amb un final ple d'ironia i vitalitat.
0: En conjunt, aquest concert destaca per la seva originalitat i per la manera com tracta la flauta, no només com a instrument virtuós, sinó com a veu expressiva dins d'un diàleg constant amb l'orquestra. És una obra que combina tècnica, humor i sensibilitat i que reflecteix molt bé l'estil personal de Nielsen en la seva etapa més madura.
1: Doncs Albert, com que aquesta setmana la flauta ha sigut molt protagonista,
0: podríem dir... Gairebé que ni mites ni festes paganes.
1: Setmana de flauta.
0: Setmana flauta, sí.
1: Exacte, sí. Doncs mira, fem una cosa, anem a homenatjar-la, no?, escoltant aquest concert de Nielsen per a flauta i orquestra a l'audició.
0: Em sembla fantàstic, anem-hi.
1: Som-hi.
2: La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a 1 del migdia, a Catalunya Música.
0: Així doncs hem arribat a l'audició i, com us dèiem, escoltarem el concert per a flauta de Nielsen i ho farem en la versió de Manuel Poe a la flauta i la Filarmònica de Berlín, dirigida per Sir Simon Rattle.
1: Som-hi!

0: La clàssica sona diferent amb Pedro Pardo i Albert Galceran, els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Amb aquest magnífic concert per a flauta de Carl Nielsen en la versió del flautista Emmanuel Pau i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Sir Simon Rattle, doncs acabem aquesta setmana màgica i ens acomiadem fins la propera, que serà l'última.
2: L'última setmana.
1: Serà l'última, eh?
2: Dels homes clàssics.
1: De la temporada.
2: De la temporada, No les empallegareu tan ràpid i fàcilment de nosaltres. No. Abans, però, recordeu que diumenge a les 10 del matí trobareu el resum de la setmana que ens prepara el nostre fantàstic flautista Pau Blasi.
1: Flautista, és violinista.
2: Violinista, però flautista, si vulgués,
1: sí.
2: També.
1: I màgic, també.
2: I màgic, també, i també. I que dilluns, a primera hora, ja trobareu tots els programes de la setmana vinent al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
1: Pau Blasi, el control tècnic. Jo, el Cal Cardús, a la producció. Gràcies i fins la setmana que ve.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
3: Angie Anys.
4: Ho veus?
2: Què?
4: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
5: Molt.
4: Tan nostre com dir... Posarem llum?
5: A la foscor.
4: O com dir... Aventureres, aventurers.
6: Ens hi apuntem o què?
4: Què dius?
6: Saps que és molt nostre, també?
7: Sou molt bona gent!
8: Silenci.
9: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
4: O el Catalunya Ràdio.
10: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
4: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
6: I que així sigui, per anys i anys.
9: 3CAT.
4: Molt nostre.
0: Linkat.
11: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
11: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
12: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka.
11: Linka.
0: A Catalunya Música. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
13: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del Luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
3: Aquest divendres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al molt personal el violoncel·lista Roger Murelló Ros. Avui la llista musical del nostre convidat ens porta cap al llegat musical català. Grans noms que han confegit el nostre univers musical. Comencem.
4: Hola, em dic Roger Murelló Ros, soc violoncel·lista concertista i aquesta és la meva llista de recomanacions.

Avui divendres la llista comença amb el llegat català en la música clàssica. I és que tenim una riquesa de compositors i intèrprets impressionant. I crec que està molt bé la internacionalització, però penso que ens hauríem de centrar més en potencial que tenim a Catalunya, al món, i no tant en el que hi ha al món a Catalunya. Aleshores començaré amb el gran compositor i amic meu, Marc Migó, en concret amb les variacions sobre el nom de Casals, que ha estat un encàrrec pel meu disc i tinc la sort que m'hagin estat dedicades. I és que és una obra molt creativa que inclou tot de cites musicals referents a la figura de Casals. Amèrica de Bernstein, la setena de Beethoven, Schubert, i ple de folklore català. I podrem sentir el cant dels ocells, Sant Martí del Canigó, els segadors, etcètera.

Clar, com que he tingut sempre de referent Casals, no ha estat res nou per a mi fer aquest disc, però sí atrevir-me a treure'n un disc, no? I doncs ho faig ara que tinc perspectiva de moltíssims anys de carrera, que he fet moltíssimes coses, he passat per moltes experiències i per tant m'he vist amb corda tirant. Penso que el que tenia Casals que el va fer únic és que era molt humà i molt proper, amb ganes de

0: Eren variacions sobre el nom de Casals de Marc Migó, una peça interpretada pel violoncel·lista Roger Murelló. La trobareu al CD La veu de Casals.
1: Continuem amb un dels músics catalans més internacionals, Frederic Mompou. En concret, amb el Combat del Somni número 3. I és que la seva música és transparent i màgica. I hi ha una frase seva que m'agradaria comentar-vos, que diu: la música està escrita per a allò inexpressable. Voldria que ella semblés sortir de l'ombra per a tornar de nou en ella. Em trobo en l'obligació de trobar noves formes. Crec que mai podré tancar la meva música en un món massa correcte. I precisament està tocat per un meravellós tenor català, un intèrpret català, el Roger Padollers, que vaig tenir la sort de conèixer-lo a un concert que vaig fer a Valls. I és que ell també ha estat molts anys vivint a Alemanya.

0: Era Combat del somni número 3 de Frederic Mompou, interpretat per Roger Padullés, tenor, i Ian Burnside, piano. Ho trobareu al disc Mompou Songs.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló.
2: Continuem amb el reconegut compositor reusenc, també, Joan Magraner. I és que durant la meva residència a la Pedrera, ell també en va ser compositor resident i, per tant, vaig estrenar-li el tombó per a violoncel sol. El tombó és un gènere musical utilitzat en el barroc que sol dedicar a un gran mestre. En aquest cas, el Joan Magraner l'ha dedicat al Joan Guinjoan. I, com podrem escoltar, està inspirat en la música per a viola de gamba i, en concret, la tradició de Maguin Maguer i del seu mestre

Penso que el violoncel és l'instrument que més s'assembla a la veu humana i, per tant, és un so que d'alguna manera va directe al cor de la gent. I, de fet, recolzem l'instrument a la part on tenim el cor. Així que, d'alguna manera, va de cor a cor. Sí. Sempre tothom em pregunta pel meu instrument, perquè, clar, no es veu cada dia un instrument del 1743. I és que aquest instrument no en conec la història, malauradament, però es va trobar en un magatzem deixat de la mà de Déu i els luthiers Soler el van restaurar molt i molt bé i, per tant, he tingut moltíssima sort amb aquest cello perquè ha estat com trobar una joia que estava en bruta i descuidada, no? Un violoncel antic es pot tocar perfectament amb un arc modern i és que és com amb la música mateixa, que precisament a vegades ajuntar un compositor del passat amb un compositor actual és una combinació meravellosa.

Continuem de nou amb l'Elisenda Fàbregas, aquest cop amb la seva obra per a violoncel i piano, Uphill. Entre parèntesis posa From Clara to Robert. Uphill vol dir muntanya amunt. No hi és un encàrrec que li vaig fer, que toco ara amb la pianista Anna Komitschko, i que està basat en un poema de Pedro Padilla titulat Sierra Áspera. I és que l'Elisenda busca plasmar, d'alguna manera, posar-se en la pell de la Clara Schumann i plasmar les dificultats que va tenir com a dona, que l'Elisenda també ha viscut de primera mà, no? I, de fet, una frase de Clara Schumann diu: vaig creure una vegada que tenia talent creatiu, però d'aquesta idea me n'he oblidat. A una dona no li està permès voler compondre. No ho ha pogut fer mai ningú. He de pensar que jo seré l'única que pugui. Doncs amb aquest sentiment plasma l'obra aquesta, que a més Clara va agafar el rol d'esposa i va deixar de banda la seva carrera com a pianista i com a compositora per dedicar-se al seu marit, i a més va tenir 8 fills, els quals segurament era només ella qui se n'havia de cuidar en aquells moments, malauradament. I aquesta obra la vam estrenar al castell Heiligenberg d'Alemanya.

continuem amb Robert Gerhard, nascut al Camp de Tarragona, perquè la seva música està plena de folklore català. I a més, he volgut fer un dos en uno i poso una obra que li ha dedicat al seu mestre Pedrell i que la va composar mentre estava malauradament a l'exili, no, per la Guerra Civil Espanyola, durant la celebració del centenari del naixement del seu mestre. És que trobo molt maca aquesta relació de mestre i deixeble, no? I, bueno, Pedrell va ser un dels pares del nacionalisme musical i també nascut al Camp de Tarragona i que va ser mestre de grans com Albéniz, Granados i De Falla.

He de dir que jo, en la meva vida, respiro música. Aleshores, com us podeu imaginar, la gran part del meu dia està ple de música. Però, quan no faig música, m'agrada el silenci. M'agrada el contacte amb la naturalesa. M'agraden les plantes. De fet, des del coronavirus, que m'havia de passar força temps a casa, em vaig tornar un fanàtic de les plantes de casa i la tinc el pis a rebossar de plantes. Aleshores, m'agrada també... m'agrada fer esport, m'agrada veure'm amb gent... Tot i que, clar, no és fàcil fer totes aquestes activitats amb la vida que porto, però sempre que puc miro de fer això, d'anar a la naturalesa, quedar amb gent, etc.

Penso que moments que han estat punts d'inflexió en la meva carrera han estat precisament els moments més durs, perquè m'han fet replantejar moltes coses i agafar una nova direcció que amb el temps que m'he donat que és el millor que podria haver fet. No tinc ni idea de què serà de mi d'aquí 10 anys, però el que tinc clar és que m'agradaria, per damunt de tot, ser feliç. Però, com ja he dit, el que creiem a vegades és molt diferent del que acaba sent i, per tant, miro d'estar obert. Crec que m'agradaria, seguint la direcció que vaig ara, però doncs, tot en millors condicions, poder tocar en millor lloc, arribar a més gent. Al cap i la fi, el que busco és arribar a tanta gent com sigui possible, tot transmetent la música, no? Tot ajudant a la gent a través de la música.

0: Era Pedrellana, tercer moviment de la Sinfonia Homenatge a Pedrell, de Robert Gerhard, amb l'orquestra de la BBC dirigida per Matthias Bamert.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló.
2: Per acabar les meves llistes, m'agradaria tornar als inicis, no? A les arrels. Sempre va bé tornar a les arrels. I acabo amb El cant dels ocells, de Pau Casals, tocat per mi i gravat per mi en el meu disc, que no hi podia faltar, perquè Casals tocava aquesta peça tradicional catalana, sempre amb motiu de la pau i de la llibertat, i és que hi ha més lliure i pacífic que els ocells volant.

0: El violoncel·lista Roger Murelló interpreta El cant dels ocells. I amb El cant dels ocells, interpretat pel nostre convidat, s'acaben les llistes musicals del violoncel·lista Roger Murelló Ros. Amb un to pausat, reflexiu, compromès i empàtic, el nostre convidat ens ha parlat del paper transformador de la música. Per ell, la música no canvia els esdeveniments, però sí que canvia les persones que tindran l'oportunitat de canviar les coses. Així doncs, música per canviar, per transformar, per ajudar, per curar. Roger Murelló desitja que la música sigui a l'abast de tots els nens i les nenes. Els nens envoltats de música seran nens més feliços, ens ha dit. La gent envoltada de música també ho és. Centrat especialment en la carrera concertística, però sempre que pot fer pedagogia, Roger Murelló entén la música i la vida com dues coses estretament lligades i connectades. Roger Murelló sap que el seu creixement com a intèrpret va lligat també amb el creixement personal, i això li marca el camí que ha de seguir. Gràcies, Roger Murelló, per acompanyar-nos aquests 5 dies al Molt Personal i dibuixar-nos aquest món musical teu, tan propi. I també moltes gràcies a l'Oriol Pinar per aquests 5 muntatges musicals. Les llistes de Roger Murelló Ros les trobareu al Molt Personal al web de Catalunya Música.
1: Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Albert Torrents i Marta Lanau.
2: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
3: Aquesta setmana visitarem l'escena jazzística bàltica des de la casa de la ràdio de Riga, convertida en club de jazz per acollir el concert de The Third Cinquartet, que presenta el projecte Déjà Vu.

0: Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Cinquè i últim capítol dedicat a l'any 1932, un any realment efervescent d'una enorme creativitat que aquí hem volgut repassar, hem volgut explorar els Sincronies de Catalunya Música. Avui escoltarem una obra sencera, el concert per a piano i orquestra número 5 de Sergei Prokofiev. Serà en la recta final del capítol d'avui, però també us volem parlar dels esdeveniments socials, històrics, polítics que tenien lloc durant aquest any 1932. I ho farem començant per casa nostra, pel nostre país, per Catalunya, escoltant la música que començava a crear un dels grans compositors, un dels grans músics que va viure i que va treballar a Catalunya durant aquest any 1932, Robert Gerhard, que va començar a compondre aquest any 1932 l'alta naixença del rei en Jaume.

Aquesta és la música que Robert Gerhard va començar a compondre aquest any 1932, una cantata per a dos solistes, soprano i baríton, cor i orquestra, i basada en un poema de Josep Carner. Aquesta obra es va estrenar el 1933 en el marc del Festival de Música Contemporània que es va celebrar a la ciutat d'Amsterdam, i és per això que no l'escoltarem sencera, perquè pertany a un altre any, el 1933. Ja li dedicarem, evidentment, tot un Sincronies la temporada que ve. En qualsevol cas, us volem parlar dels esdeveniments i dels fets històrics que van tenir lloc a Catalunya escoltant la música que s'anava gestant durant aquest any 1932. Un període a Catalunya d'efervescència política i d'eclosió cultural, marcat per l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de Núria, que es va signar el dia 9 de setembre, i pel desplegament del primer govern de la Generalitat sota el lideratge de Francesc Macià, que va ser-ne el president. Recordem que es va aprovar l'Estatut el dia 9 de setembre de 1932. Després d'un intens debat estatutari, les Corts espanyoles van ratificar, no sense molta recança i molta contestació, l'Estatut de Núria. Això va ser el 9 de setembre de 1932 i retornava l'autogovern a Catalunya, tot i retallar el text de què em sona això, retallar el text original que s'havia aprovat a Núria. Es van celebrar les primeres eleccions al Parlament de Catalunya i van consolidar Esquerra Republicana de Catalunya com a força dominant. Francesc Macià va formar un govern decidit a assumir plenes competències en educació, cultura i economia social. Sabeu quants habitants tenia Catalunya aquest any 1932? Doncs aproximadament, no tenim el cens concret d'aquest any 32, 2.800.000 habitants. De fet, el cens de 1930 havia donat 2.791.000 habitants i el de 1936, just abans d'esclatar la Guerra Civil, 2.921.000 habitants. Per tant, rondàvem, encara no arribàvem, als 3 milions.

La qüestió lingüística es vivia amb un intens debat sobre l'oficialitat i la promoció del català amb el Departament d'Instrucció Pública, encapçalat pel conseller Ventura Gassol, impulsant l'obra cultural i l'escola en català. Era una societat rural, però també, cada vegada més, urbana, centrada en el món industrial, que alternava l'obertura moderna amb un rerefons de forta conflictivitat obrera, pròpia de la Segona República. L'any 1932, per exemple, també es va crear l'Escola d'Assistència Social per a la Dona i va iniciar la formació professional d'assistents socials arreu del país. Fixeu-vos, l'11 de setembre d'aquest 1932 s'apleguen 200.000 persones per commemorar la Diada Nacional de Catalunya davant del monument de Rafael de Casanovas. 200.000 persones, no ens consta el que va acabar comptabilitzant la Guàrdia Urbana de Barcelona d'aquell moment. El 20 de novembre, a Barcelona, s'hi va publicar el Diccionari General de la Llengua Catalana, sota la direcció de Pompeu Fabra. El 6 de desembre, a Barcelona, s'hi constitueix el Parlament de Catalunya. Lluís Companys va ser escollit el president. I el 21 de desembre, fixeu-vos, normes de Castelló. Al País Valencià es va aprovar el Codi Gramàtic i Ortogràfic Valencià que assumia la concepció fabriana de la llengua catalana. Això va passar el 21 de desembre de 1932. I finalment, una curiositat o un fet tràgic, el 25 de desembre, a Barcelona, va tenir lloc l'incendi dels grans magatzems El Ciclo.

Més fets, curiositats que van tenir lloc aquest any 1932. A Itàlia, el líder feixista catòlic Benito Mussolini va ser rebut amb una gran pompa pel papa Pius XI, amb motiu del desè aniversari del seu ascens al poder. Fixeu-vos, feia 10 anys que Mussolini manava a Itàlia. I el 15 de febrer, Alemanya marca un rècord absolut en el nombre d'aturats al país. Tenia 6.130.000 aturats. Era una crisi sense precedents, que vorejava el 30% de la població activa. Déu-n'hi-do. També a Alemanya, el 22 de febrer, Adolf Hitler es va presentar com a candidat a la presidència d'Alemanya pel partit nazi. No va guanyar, al contrari, va treure molt pocs vots. I va ser Paul von Hindenburg qui va derrotar per una àmplia majoria a Hitler a la segona volta de les segones eleccions presidencials alemanyes, que van tenir lloc el dia 10 d'abril. Va ser escollit president. El 24 d'abril, 15 dies després, eleccions regionals en diverses províncies i lands alemanys, on el partit nazi, ara sí, va obtenir importants victòries i van quedar una sèrie de parlaments absolutament ingovernables. Finalment, el 31 de juliol d'aquest mateix any van tenir lloc unes altres eleccions a Alemanya, perquè no hi havia manera de formar govern. Els nazis, ara sí, van obtenir una important victòria, però no van assolir la majoria absoluta. Encara, això va passar el 1933.

Més esdeveniments que van tenir lloc arreu del món aquest any 1932. El 16 de febrer van tenir lloc eleccions a Irlanda i va tenir una importància

108 km per hora. Atenció, això va passar el 1932, ja, déu-n'hi-do. I l'1 de març, a Nova Jersey, va ser segrestat el fill del famós aviador Charles Lindbergh, que és el primer que havia creuat l'Atlàntic amb avió. Això va passar uns quants anys enrere. L'1 de març li van segrestar el seu fill, que, per cert, va aparèixer mort el 12 de maig següent, al cap d'unes quantes setmanes, 2 mesos i mig, a Hopewell, a Nova Jersey. Va aparèixer el cadàver del bebè de Charles Lindbergh en un avançat estat de descomposició, 2 mesos i mig després del segrest. Quina tragèdia!

Doncs ara estem escoltant música de Sergei Prokofiev, la que sentirem a les acaballes del programa d'avui, aquest concert per a piano número 5, l'últim que va compondre en la seva producció pianística concertant Prokofiev. 5 de juliol, Portugal, escullen un nou primer ministre, Antonio de Oliveira Salazar. Dos dies després, al canal de la Mànega es va enfonsar un submarí francès, el submarí Prometeu. Van morir 62 dels seus 69 tripulants. El dia 9 de juliol, a la ciutat de Lausana, Suïssa, es va arribar a un acord sobre les reparacions de la Primera Guerra Mundial. Fixeu-vos, ja havien passat 13 anys des de l'acabament d'aquesta Primera Guerra Mundial. Els aliats van perdonar a Alemanya tots els pagaments posteriors i van donar per anul·lat el pla Young a canvi de fer un pagament únic de 3.000 milions de marcs. I, a més, el podien pagar quan la situació econòmica alemanya millorés. Però fixeu-vos, hi va haver un país que s'hi va posar en contra. Estats Units es va negar a arribar a aquest acord i va provocar que el tractat mai fos ratificat i les reparacions van quedar en suspens indefinidament. I el 20 de juliol, a l'estat de Prússia, com a conseqüència directa de tots els successos de les eleccions fracassades que van tenir lloc al llarg d'aquest 1932 a Alemanya i davant de la impossibilitat de formar govern, el canceller Franz von Papen va fer un cop d'estat i va suprimir el Parlament i va anomenar-se a si mateix dictador. Déu-n'hi-do, ja anàvem per mal camí. Això va passar el 1932. Fixeu-vos, el 25 de juliol, en canvi, Polònia i la Unió Soviètica van signar un tractat, un pacte de no agressió. I acabarem als Estats Units. 1 de novembre, eleccions presidencials. El 1932, el president republicà Herbert Hoover no va obtenir la reelecció i va perdre estrepitosament les eleccions davant del candidat demòcrata que era Franklin Delano Roosevelt. Com a resultat, evidentment, de la mala gestió de Hoover amb la Gran Depressió que va començar a partir del 1929. Els demòcrates van guanyar per un folgat marge de 472 vots electorals en contra dels 59 vots dels republicans. Això passava als Estats Units, on també hi sonava aquesta música.

I ara, per què no, us parlem també d'un dels grans entreteniments que dominaven el món i la població en aquest any 1932, bàsicament el món occidental, el cinema. És el moment de les grans estrelles que hi ha, no només a Broadway, sinó també comencen a ser-hi a Hollywood. Clark Gable, en aquell moment, tenia 31 anys, havia nascut l'1 de febrer de 1901 a Ohio. Shirley Temple, l'estrella infantil més popular i famosa de tots els temps, també triomfava en el món del cinema en aquest any 1933, Joan Crawford, Robert Taylor i Fred Astaire, que va néixer a Omaha el 1899, ara tenia 33 anys. Fred va entrar al món de l'espectacle quan només tenia 5 anys. Va tenir molt d'èxit tant al Vaudeville com a Broadway en col·laboració amb la seva germana, que també ballava i cantava, Adele Astaire. I una altra de les grans actrius d'aquest moment, Ginger Rogers, que va néixer a l'estat de Missouri el 16 de juliol de 1911, per tant tenia només 21 anyets, Ginger Rogers. Una altra de les estrelles de la gran pantalla, Mickey Rooney,

que havia nascut el 23 de setembre de 1920. Per tant, aquí tenia encara no 12 anys, però com a nen ja sortia a les pel·lícules. Va fer la seva primera aparició al cinema l'any 1926, quan tenia només 6 anys. I acabarem parlant-vos d'un altre gran actor, Spencer Tracy, que havia nascut el 5 d'abril de 1900 i, per tant, aquest any 1932 tenia 32 anys.

ja que us hem parlat d'actors importants, doncs també us parlem de les pel·lícules que van triomfar aquest any 1932. Una de les més cèlebres va ser Gran Hotel, una producció estel·lar de la Metro-Goldwyn-Mayer, protagonitzada per Greta Garbo i per Joan Crawford, que va guanyar el premi Oscar, el premi de l'Acadèmia, a la millor pel·lícula, Gran Hotel. Scarface, dirigida per Howard Hawks, una de les pel·lícules de gàngsters més influents i violentes de tots els temps i que, de fet, va establir les bases del gènere de pel·lícules de mafiosos, de gàngsters, Scarface. Freaks, que va ser coneguda al nostre país com a La parada de los monstruos. Efectivament, és un clàssic de culte que va estrenar-se el 1932. Una pel·lícula altament controvertida, profundament inquietant, del director Todd Browning, que utilitzava artistes de circ reals per explicar una història retorçada de gelosia, enveja i traïció. I encara una altra pel·lícula curiosa, que a més està vinculada amb d'altres d'aquest mateix gènere, Vampir, l'obra mestra del terror d'aquest any 1932, una pel·lícula atmosfèrica, surrealista, esgarrifosa, dirigida per Carl Theodor Dreyer, i coneguda pel seu estil visual revolucionari, completament expressionista.

Altres pel·lícules que es van estrenar i que van triomfar aquest any 1932: Adiós a les armes, Farewell to Arms, de Frank Borzac; Pluja, de Louis Milestone; Vudú, salvat de les aigües, de Jean Renoir; L'Express de Shanghai, de Josef von Sternberg; L'home i el monstre, allò que us dèiem de la passió i de la devoció, del gust que tenien en aquest 1932 per les pel·lícules de monstres i pel·lícules de terror. L'home i el monstre, que de fet són Jekyll i Mr. Hyde, una pel·lícula de Rubén Mamoulian. Una altra pel·lícula en aquest gènere del terror era White Zombie, traduïda a Espanya com a La Legión de los Hombres sin Alma, una pel·lícula de zombis, on hi sortia, per cert, Bela Lugosi. La mòmia, de Carl Freund, amb Boris Karloff com a protagonista. I també començava a rodar pel·lícules Alfred Hitchcock, Rich and Strange, traduïda a Espanya com a Lo mejor es lo malo conocido. No és una de les més cèlebres, però és una de les primeres pel·lícules d'Alfred Hitchcock que es va estrenar aquest any 1932. També es van estrenar Horse Feathers, és a dir, plomes de cavall, amb els germans Marx, una pel·lícula de Cecil B. DeMille, El signo de la cruz, Sóc un fugitiu, de Mervyn Leroy, una pel·lícula ambientada a les presons, una de la saga de Tarzan, Tarzan de les mones, i Bojos pel cinema, Movie Crazy, de Clyde Brookman.

I això que estem sentint és música de jazz, la música que triomfava, que estava més de moda, que feia ballar mig món el 1932, la música de Duke Ellington. I és que entre el 3 i el 9 de febrer d'aquest 1932, Duke Ellington i la seva orquestra van enregistrar dos popurris per a l'empresa discogràfica Victor, que van ser un autèntic èxit. De fet, era el moment de l'esclat de la música jazzística que va donar lloc a l'època, a l'era del swing. L'orquestra de Benny Carter enregistra per primera vegada Crown Records, rebutja tots els enregistraments excepte un, Tell All You Daydreams to Me, una altra peça, en aquest cas, de Benny Carter, que va triomfar. L'1 de juliol, el joveníssim Eddie Duchin i la seva Central Park Casino Orchestra i les 3X Sisters, també conegudes com a Hamilton Sisters, graven The Clouds Will Soon Roll By per a Columbia Records. Ja veieu que és el que estava més de moda. I això que, atenció, el 1932 va marcar el punt més baix que la indústria discogràfica va experimentar durant la Gran Depressió. Fixeu-vos, als Estats Units, els ingressos van baixar dels 104 milions d'unitats venudes de discos, això va passar el 1927, 104 milions a 6 milions, només 6 milions el 1932. I això era per culpa d'aquella crisi tràgica, dramàtica que es va viure als Estats Units.

I és que els enregistraments estaven realment molt de moda. Fixeu-vos, sabeu qui va enregistrar per primera vegada també aquest 1932? Enrico Caruso. 15 d'agost, primera regravació elèctrica reeixida, dirigida per Nathaniel Shilkret, d'un acompanyament orquestral per a una gravació de l'empresa Victor, de la discogràfica Victor, d'Enrico Caruso. De fet, el 7 d'octubre, a Londres, s'estrena, neix l'Orquestra Filarmònica de Londres, que havia estat fundada per Thomas Beecham, i aquest dia, el 7 d'octubre del 32, va oferir el seu primer concert públic. El 13 d'octubre, Isham Jones i The Three X Sisters graven a l'estudi número 1 a Nova York diverses cançons que van ser utilitzades per RCA Victor i que es van etiquetar com a cançons experimentals, perquè aquest líder de la banda, Isham Jones, un líder de l'era blues, fusionava nous arranjaments, cosa que va proporcionar i que va impulsar, va influir d'alguna manera en el naixement de l'era del swing. Mireu si estava de moda això de ballar, que el dia 19 d'octubre, agafeu-vos fort, perquè això és una anècdota d'aquelles que ens ha costat molt de ratificar, però finalment això està molt documentat. 19 d'octubre, Frankie Lane i Ruthie Smith estableixen el rècord de tots els temps en una marató de dansa. Sabeu quantes hores seguides van ballar? 3.501 hores seguides. Evidentment, devien parar per fer les seves coses. 145 dies seguits sense parar de ballar. Va ser una mena d'aposta, un certamen que es deia Million Dollar Pier a la ciutat d'Atlantic City, a Nova Jersey. Frankie Lane i Ruthie Smith es van passar 145 dies ballant sense interrupció. I el 13 de desembre, la Kansas City Orchestra de Benny Moten fa el seu últim enregistrament pel segell Victor i es converteix en un dels màxims exponents en aquell 1932 de la música swing.

Estem escoltant la música que també tenia molta presència aquest 1932 i que s'han convertit en autèntics clàssics o que han obert camins molt importants. No són música clàssica, música culta, artística, podríem dir, però evidentment era una música de consum, comercial, però que es va posar molt de moda, que va afectar a una enorme part de la població del món occidental i que avui en dia encara es continuen escoltant. Això no passa de moda, perquè és el bon jazz, el bon swing. Louis Armstrong està esgotat. Se'n va dels Estats Units per fer una gira per Europa. A Londres, en un concert, la gent sent incorrectament el seu sobrenom, Satchel Mouth, i li acaben posant el nom de Satchmo. No l'havien acabat d'entendre bé, aquest Satchel Mouth, i l'acaben batejant Satchmo, un sobrenom que s'acaben duent a la tomba fins al moment de morir. Louis Armstrong enregistra Between the Devil and the Deep Blue Sea. Ho fa amb Chic Webb, i els enregistraments encara es poden trobar, han estat remasteritzats i es poden escoltar a les xarxes. Un altre que triomfava en aquest any 1932, Duke Ellington, també una mica far de la indústria musical, acaba enregistrant aquest any 32 el clàssic It Don't Mean a Thing If I'm Got That Swing. És a dir, això no té cap gràcia, no té cap sentit si no té swing. De fet, és una cançó absolutament emblemàtica de la música swing de tots els temps que encara es balla, encara ballem amb molt de gust.

0: Doncs l'hem volgut escoltar sencera. It don't mean a thing if it ain't got that swing. És a dir, no té cap gràcia si no té swing. Aquest és el títol d'aquesta cançó preciosa que va fer Duke Ellington i que va enregistrar el 1932.
1: A Catalunya Música, sincronies.
0: I acabarem aquest recorregut per l'any 1932 escoltant un concert per a piano i orquestra d'un dels compositors russos més importants del moment, Sergei Prokofiev, que va compondre aquest any 1932 el seu últim concert per a piano i orquestra de la seva producció. En va fer 5 i aquest any va escriure el concert número 5 en sol major, l'opus 55, l'últim concert per a piano que va escriure Prokofiev, però també una de les últimes obres que Prokofiev va escriure a l'Europa Occidental abans de tornar a la Unió Soviètica. S'hi havia passat gairebé una dècada llarga, des que va marxar cap als Estats Units fins que va passar per Alemanya, per París, per Anglaterra, i finalment acabaria tornant a la Unió Soviètica, que per a ell es va convertir en una autèntica presó. Ell encara, però, no ho sabia i va compondre aquesta música.

Efectivament, aquest que estem sentint i que ara sentirem sencer, perquè dura poc més de 20 minuts, és el concert per a piano i orquestra número 5 en sol major, l'Opus 55. De fet, Prokófiev no es va arronsar gens ni mica pel fracàs que havia tingut el seu concert per a piano anterior, el número 4, que havia estat rebutjat fins i tot pel dedicatari. Recordem-ho, aquest concert número 4 és un concert per a la mà esquerra i dedicat al pianista Paul Wittgenstein, que havia perdut el braç dret durant la Primera Guerra Mundial i que havia fet una petició genèrica a tots els compositors que volguessin escriure una obra només per a la mà esquerra. Igual que Ravel va compondre el seu concert per a la mà esquerra, Prokófiev va fer el seu quart concert dedicat a ell, que el va rebutjar de tan difícil i extravagant com era. Prokófiev, però, es va afanyar a escriure un altre concert, aquest cinquè que estem sentint de fons i que ara sentirem sencer. Seria l'últim. El va estrenar exactament el dia 3 d'octubre de 1932 a la ciutat de Berlín, dirigit per Wilhelm Furtwängler, el capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, i el solista va ser ell mateix, davant d'un auditori que, a més, tenia personatges il·lustres. Schönberg i Stravinsky estaven presents durant l'estrena a Berlín aquest 3 d'octubre de 1932 d'aquest concert per a piano número 5 de Prokófiev. A la Unió Soviètica també el va tocar Prokófiev, però sabeu qui va tocar-lo just després? Doncs un joveníssim pianista que es deia Sviatoslav Richter. Aquest concert té una estructura molt poc habitual. Té 5 moviments, un concert que s'havia de titular inicialment Música per a piano i orquestra, tenint en compte l'important paper de l'orquestra en tota aquesta obra. Prokófiev va declarar, a més, que volia imposar una tècnica pianística diferent a la dels anteriors concerts que havia escrit. Menys futurista, més arrebatat que no pas el segon, més complexa que el tercer, el cinquè concert és una obra de maduresa, d'una perfecta mestria i totalment aconseguida. Ja veureu que és una petita obra mestra, podríem dir, i això perquè té una breu durada, no arriba als 25 minuts de durada. Consta, ja us ho hem comentat, de 5 moviments. El més llarg és un larghetto, que té una durada de 7 minuts, és el quart moviment. Els altres moviments tenen un tempo més aviat àgil, ràpid, presenten una escriptura virtuosística per al piano. El tercer moviment, per exemple, que és una toccata allegro con fuoco, només dura 2 minuts i funciona com una mena de variació del primer moviment. El concert desprèn sempre, en tot moment, una atmosfera bulliciosa. Tots els moviments captiven en gran part pel seu ritme, per la seva motricitat. De fet, el primer moviment, allegro con brio, comença d'una manera sobtada, abrupta, amb el solista i l'orquestra tocant junts. La part del pianista està molt articulada amb grans intervals que valoren els registres extrems del teclat. Sona així.

Estem sentint tastets del primer moviment d'aquest concert per a piano número 5, l'últim que va compondre Prokófiev i l'última, una de les últimes obres que va escriure encara a l'Europa Occidental. El segon moviment és un moderato ben accentuato, una espècie d'intermedi escrit en forma de variacions sobre dos temes, un semblant a una marxa exposat pels instruments de vent metall i un altre de més subtil, de més suau, però també molt rítmic i confiat al piano. El tercer moviment és un allegro con fuoco, un moviment brevíssim, ja us he comentat, una toccata que repeteix el tema principal de l'allegro inicial amb un impuls continuat que va adquirint pes a poc a mida que els staccati i els grans intervals del piano es carreguen d'acords dissonants colpejats vigorosament. Fixeu-vos.

Aquest és el tercer moviment Allegro con Fuoco d'aquest cinquè concert per a piano que va compondre Sergei Prokofiev el 1932 i que es va estrenar a la Filarmònica de Viena tocant aquesta mateixa orquestra dirigida per Wilhelm Furtwängler i qui tocava la part de solista era el mateix compositor, Sergei Prokofiev. L'Arghetto és el quart moviment, el moviment més vell, més tranquil, més reposat, més reflexiu de l'obra, una mena de nocturn d'un lirisme encisador. I el cinquè i últim moviment és un vivo. Pràcticament no hi ha interrupció entre el quart i el cinquè moviments. Aquest cinquè comença i recorda una miqueta el final del concert número 3 del mateix compositor. Aquí domina l'esperit popular, ben divertit, una miqueta eixerit, ja ho veureu, abans que arribi un episodi più tranquillo en aquest mateix cinquè moviment, en el qual les sonoritats del piano en el registre agut recorden una miqueta, pareu l'orella, a les d'un instrument de teclat de percussió, la celesta. Ja veureu que l'ús que fa d'aquest registre agut del piano Prokofiev és força peculiar. És com si fos una celesta. El concert s'acaba amb una coda exuberant d'una enorme vitalitat i, a més, d'una temible dificultat tècnica. Espanta molts pianistes. Doncs sentim-lo. És el concert per a piano i orquestra número 5, el concert en sol major opus 55, que va compondre Prokofiev el 1932 i que ell mateix va tocar com a solista en la seva estrena el dia 3 d'octubre d'aquest mateix any 1932 a la Filarmònica de Berlín. Sentirem la interpretació que ens n'ofereix el pianista Michel Beroff, acompanyat per l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig i dirigits per Kurt Masur. Sentim, doncs, aquest concert per a piano i orquestra número 5 de Sergei Prokofiev.

0: Doncs així s'acaba aquest brillant i lluminós, Déu-n'hi-do, aquest passatge és realment molt complex, aquesta coda final, d'aquest cinquè i últim moviment del concert per a piano i orquestra número 5, en sol major, l'opus 55, de Sergei Prokófiev, l'últim concert per a piano de tota la seva producció i una de les últimes obres que Prokófiev va compondre a l'Europa Occidental abans de tornar definitivament, per no tornar a sortir-hi mai més, per cert, a la Unió Soviètica. Això va passar el 1932. Va escriure aquest concert que ell mateix va estrenar com a solista el dia 3 d'octubre de 1932 a la ciutat de Berlín, acompanyat per l'Orquestra Filarmònica de Berlín i dirigit per Wilhelm Furtwängler. Déu-n'hi-do. Doncs aquí hem sentit la versió d'aquest concert, una obra filla directa d'aquest 1932, en la interpretació de l'Orquestra Simfònica de la Gewandhaus de Leipzig, amb el pianista Michel Beroff com a solista i amb la direcció de Kurt Masur.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs amb aquesta música tan brillant, tan virtuosística i tan expansiva, la música de Sergei Prokófiev, acabem aquest cinquè i últim capítol d'aquesta setmana aquí al Sincronies, dedicada al 1932, amb obres molt brillants, variades, i en aquest context tan convuls, tan agitat, que us hem anat explicant al llarg d'aquesta setmana. Esperem que hagi estat tota una descoberta. Així ho desitja Xavier Chavarría, autor dels guions, de la selecció musical, del muntatge i de la idea d'aquest programa. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon divendres, que tingueu molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar, si us ve de gust, dilluns, a la mateixa hora de sempre, aquí a la Sintonia de Catalunya Música. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarría.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Bona tarda. El pianista, compositor i teòric nord-americà George Russell va ser un dels primers músics en crear una teoria de l'harmonia basada en el llenguatge jazzístic, canviant així conceptes i paràmetres que fins aleshores s'havien basat en la música clàssica europea. Els seus principis harmònics els va publicar el 1959 al tractat Concepte cromàtic lidi d'organització tonal, uns conceptes que tenen el seu reflex pràctic a la música orquestral que sentirem a la sessió d'avui.

Doncs aquest és el Big City Blues, un fragment de la suite orquestral New York de George Russell, una història de la ciutat acompanyada per la narració del vocalista John Hendricks i tocada per la banda de solistes de l'escena novaiorquesa que Russell va reunir el 1959. En col·laboració amb un dels seus coetanis, el pianista Bill Evans, va crear aquesta altra curiosa suite orquestral. Es diu Living Time.

Experimentacions del pianista Bill Evans i del compositor George Russell a la suite Living Time, aquesta gran composició eclèctica que van estrenar el 1973. The African Game, el joc africà, és el títol d'una altra de les ambicioses suites de George Russell. Aquesta la va estrenar l'any 84 i narra un viatge per l'evolució de les espècies des de l'inici dels temps i des de la perspectiva africana.

Fragment dedicat a l'aparició de la vida a la Terra del projecte orquestral African Game de George Russell, aquesta complexa suite en la qual el músic hi abraçava diversos idiomes musicals i diverses sonoritats. Una obra estrenada el 1983 per Russell i la seva orquestra. Aquesta big band novaiorquesa, que al costat del vocalista Lee Genesee, tancarà la sessió d'aquesta tarda amb l'arranjament que Russell va fer de la cançó d'Arthur Herzog i Billie Holiday, God Bless the Child. Més jazz a les 11. Fins després.

got lots of friends. Everybody, everybody.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Salutacions un dia més. El d'avui és un concert festiu, un concert que commemora el centenari de l'estudi de Brno de la Ràdio Txeca. Però encara hi ha una altra efemèride. El Cor Filarmònic Txec, l'Orquestra Filarmònica de Brno i el director Denis Russell celebren aquest centenari amb el Cant del Lament d'Esklagen de Lied, una obra que té un significat decisiu per a aquestes institucions. I és que fa 90 anys la ciutat de Brno va acollir l'estrena mundial de la versió original d'aquesta cantata de Gustav Mahler. A l'actuació hi va participar l'orquestra de l'emissora de ràdio de Brno, és a dir, una de les dues orquestres a partir de les quals més tard es formaria la Filarmònica de Brno, l'orquestra que avui ens acompanya. El nebot de Mahler, Alfred Rosé, en va ser el director i gràcies a l'emissió en directe que en va fer la ràdio de Brno, els oients també en van poder gaudir l'estrena. Una doble commemoració, doncs, en aquest concert enregistrat per la Ràdio Txeca el novembre del 2024 al Teatre Janáček de Brno. El centenari de l'obertura del que aleshores era l'estudi de Brno de la Ràdio Txecoslovaca i el 90è aniversari de l'estrena mundial del Cant del Lament de Mahler. A més, sentirem obres de dos compositors als quals Mahler va deixar empremta, Korngold i Förster. El concert ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Josef Bohuslav Förster és un dels compositors més estimats pel públic txec. Per això, en aquest acte commemoratiu, la Filarmònica de Brno comença amb una de les seves obres de celebració, l'obertura festiva Opus 70, una obra que Förster va compondre el 1907 per celebrar la inauguració de l'icònic teatre Vinohrady de Praga. Veureu que l'obra reflecteix l'estil romàntic tardà, característic de Förster, amb una orquestració rica i amb influències dels seus contemporanis Bruckner i, per descomptat, Mahler. És l'obertura festiva, Opus 70, de Josef Bohuslav Förster.

L'Orquestra Filarmònica de Brno, dirigida per Dennis Russell, ens ha ofert l'obertura festiva, l'opus 70 del compositor txec Josef Bohuslav First. Abans de sentir el cant del lament de Gustav Mahler, Dennis Russell dirigeix dues obres d'Erich Wolfgang Korngold, aquest compositor txec que, sota la pressió nazi, es va traslladar als Estats Units i que es va convertir en un dels pares musicals de la incipient indústria cinematogràfica de Hollywood. Molt abans de tot això, el 1913, un Korngold de 15 anys completava un recull de 6 cançons sobre textos de grans poetes romàntics alemanys, Eichendorff, Honnold, Kipper i Trebitsch. Són les 6 cançons senzilles, opus 9. La soprano israeliana Chen Reis i la filarmònica de Brno ens n'ofereixen una selecció, 4 en total.

Chen Rice, soprano, i l'Orquestra Filarmònica de Brno, sota la direcció de Dennis Russell, ens han ofert una selecció de les 6 cançons senzilles d'Erich Wolfgang Korngold. Cançons completades el 1913, quan el compositor tenia només 15 anys. I és que aquest músic, nascut el 1897, a la que avui és la ciutat txeca de Brno, ben aviat va despuntar com a nen prodigi. Quan Gustav Mahler el va conèixer, no va dubtar a proclamar que es trobava davant d'un geni de la música. Doncs bé, aquell mateix any, Korngold va compondre el poema simfònic dramàtic per cor i orquestra La Tempesta. Va posar música a un poema de Heinrich Heine que es basa en l'obra de teatre homònima de William Shakespeare. El poema i la música de Korngold evoquen la muntanya d'aigua vivent, l'abisme que s'obre i la paret blanca que s'alça, però al final arriba la calma amb la serenitat d'un cel estrellat. La Tempesta, poema simfònic per cor i orquestra d'Erich Wolfgang Korngold. Ens acompanyen el Cor Filarmònic Txec i l'Orquestra Filarmònica de Brno sota la direcció de Dennis Russell.

El Cor Filarmònic Txec i l'Orquestra Filarmònica de Brno, sota la direcció de Denis Russell, ens han ofert el poema simfònic La tempesta d'Erich Wolfgang Korngold, la imatge sonora d'una tempesta al mar que va compondre aquest músic el 1913 quan tenia només 16 anys. Poc abans, Gustav Mahler, el compositor que va proclamar Korngold com a nen prodigi, també componia les seves primeres obres. I una d'aquestes és la cantata Das klagende Lied, el cant del lament. De fet, és la segona obra que va compondre després del quartet en piano. Per tant, és anterior a totes les obres que han donat renom al músic austríac, les nou sinfonies i els cicles de Lieder, però ja conté molts trets del seu futur estil musical. Per ser una obra d'estudiant, déu-n'hi-do els efectius que demana, quatre solistes, cor i una gran orquestra. No s'hi va posar per poc, però pensem que som ja al post-romanticisme, un corrent que busca en el terreny musical un so ample i grandiós i que posa a escena orquestres de grans dimensions. El mateix Mahler en va escriure el text, que està inspirat en un conte del mateix nom de Ludwig Bechstein i en la història de l'os cantador dels germans Grimm. Formalment, el cant del lament és una cantata. Mahler la va revisar tres vegades. L'últim retoc és del 1902. Però nosaltres avui en sentirem la primera versió, la versió original, en tres moviments que es va estrenar fa 90 anys en aquesta mateixa ciutat txeca que avui la torna a acollir, a Brno. Sentirem les veus de Chen Rice, soprano, Stephanie Iragni, contralt, Attilio Glaser, tenor i Dominic Wagner, baríton, amb ells el Cor Filarmònic Txec i l'Orquestra Filarmònica de Brno sota la direcció de Denis Russell. Els tres moviments són La llegenda del bosc, El ministrer i Peça de noces, Das klagende Lied, El cant del lament, de Gustav Mahler.

0: S'acaba aquí aquesta gran obra de joventut de Gustav Mahler, Das Klagenlied, El cant del lament, una partitura que requereix grans efectius. Avui ens han acompanyat els solistes Chen Rice, soprano, Stephanie Iragni, contralt, Attilio Glaser, tenor, i Dominic Wagner, baríton, el cor filarmònic txec i l'orquestra filarmònica de Brno, sota la direcció de Dennis Russell. El d'avui ha estat un concert festiu, un concert que commemorava el centenari de l'estudi de Brno de la ràdio txeca i una altra efemèride, i és que fa 90 anys la ciutat de Brno va acollir l'estrena mundial de la versió original d'aquesta cantata de Gustav Mahler que acabem de sentir. Una doble commemoració, doncs, en aquest concert enregistrat per la ràdio txeca el novembre del 2024 al Teatre Janáček de Brno i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un concert que també ens ha permès sentir obres de dos compositors els quals Mahler va deixar empremta, Korngold i Förster. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Si seguiu a la nostra sintonia podreu sentir les sis cançons Opus 8 que Sergei Rachmaninov va compondre l'any 1893. Els intèrprets de la versió que us n'oferim són Elisabeth Söderström, soprano, i Vladimir Ashkenazy, piano.

0: Elisabet Söderström, soprano, i Vladimir Ashkenazi, piano, ens oferien les 6 cançons Opus 8 de Sergei Rachmaninov.
1: Catalunya Música.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquesta setmana visitarem l'escena jazzística bàltica des de la Casa de la Ràdio de Riga, convertida en club de jazz per acollir el concert de The Third Quintet, que presenta el projecte Déjà Vu.
2: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
0: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí als Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
3: Aquest diumenge a Músiques Empoderades ens preguntarem per què la música clàssica és tan minoritària a les festes majors. I qui decideix què s'hi programa i per què? I què en diran les empoderades?
4: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu? Catalunya Música.
5: Bona tarda, són les 6.
0: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
5: Som divendres 26 de juny, és hora de començar un nou assaig general, l'últim d'aquesta setmana, per fer un cop d'ull a la programació musical, com sempre, dels pròxims dies.
6: I ara és moment d'explicar de què i amb qui parlem avui.
0: Avui, a l'assaig general...
6: Doncs avui, per començar, i ja les tenim preparades aquí a l'estudi, parlem amb Rosó Sala i Míriam Encinas, un tàndem d'artistes, de músics, que d'aquí uns dies serà protagonista en el marc del Festival Portal Blau. Ens porten detalls per explicar-nos aquesta proposta d'aquest espectacle i, a més, ens n'oferiran un tast en directe. Ja les podem saludar, Rosó i Míriam. Molt bona tarda, benvingudes.
7: Bona tarda.
8: Bona tarda.
6: També avancem que en uns instants parlarem també amb el director del Festival Portal Blau, que és Miquel Fernández.
5: Doncs un altre contingut del programa d'avui serà l'òpera, però òpera amb Bach intercalada i amb signe d'admiració, que és com s'escriu el projecte que el Liceu va posar en marxa ja fa unes quantes temporades, d'encàrrec de petites microcreacions a diversos compositors. Enguany arriba una nova edició d'aquesta producció, és a punt d'estrenar-se i us en farem un petit avançament.
6: I en un altre registre també ens acostarem a la proposta de la banda Mixantenya de Santa Cecília, una formació de vents i percussió d'origen mexicà que farà parada a Catalunya amb tota una tradició sonora per descobrir.
5: I els últims minuts seran per conèixer la propera proposta d'Ars Movens, una agrupació musical creada l'any 2021 gràcies a uns quants músics residents a Barcelona amb voluntat de diversificar les propostes de música clàssica i fomentar el diàleg entre la consciència històrica i l'actualitat. Tot plegat cristal·litzarà ben aviat, a finals de la setmana vinent, al Centre d'Art Santa Mònica amb una producció titulada La Capseta de Música. Ens visitaran doncs diversos responsables tant d'Art Santa Mònica com també d'Arts Movens per conèixer tots els detalls d'aquesta producció. Tot això doncs és el que hem preparat per aquesta tarda de divendres. Sense més preàmbuls, comencem ara mateix.

0: Doncs entrem ja en matèria. Estem ja sentint unes mostres o una mostra del que és Pàxeres. És un espectacle que es presentarà el dia 3 de juliol en el marc de la 19a edició del Festival Porta el Blau, com us dèiem ara al sumari, perquè segueixen les propostes d'aquest festival que ja és en marxa des de fa unes quantes setmanes. Hem de dir que el projecte Pàxeres de Rosó Sala i Míriam Encinas és un recorregut o una visió particular. Ara en parlarem de les cultures sonores de la Mediterrània i segurament doncs, una reflexió també sobre la pau, sobre les migracions o sobre la llibertat. Tot això sonarà dins d'aquest festival Porta el Blau, amb el qual, del qual volem parlar-ne també amb el seu director, que és Miquel Fernández, que el tenim connectat. Miquel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies per connectar-te, perquè sabem que ets força lluny, crec, als Estats Units, ho dic bé.
1: Sí, sí, sí, a Califòrnia ara mateix, sí, sí.
0: Perfecte. Doncs, Miquel, unes pinzellades per començar sobre el Festival Porta el Blau. De fet, n'hem anat parlant en les últimes edicions. Sí. Centra'ns una mica aquest esdeveniment que té a veure amb la música, amb les arts, però també amb el pensament, no?
1: Sí, és un festival multidisciplinar, com bé dèieu, un festival enfocat a la música i art de la Mediterrània, que és com ens agrada explicar-nos, no? I alhora també és un festival que també ens agrada molt dir que és un festival radicalment humà. No? Per tal com deies, nosaltres tenim una sèrie de valors i d'iniciatives que reflectim durant tot el que seria tot el festival, no? Que s'allarga des de, com també has comentat, al maig, i ja estarem fins l'octubre a l'Escala i Empúries.
0: Mm-hmm. En diferents emplaçaments, alguns singulars, no?
1: Sí, tenim la sort de poder realitzar aquests espectacles en espais d'art, valor patrimonial i paisatgístic, no? que ens trobem a l'Escala i a Empúries. Doncs espais que sabeu que són molt bonics, com pot ser el Folí de la Sal, el Camp de les Aromes, la Mar d'en Manassa o clarament el que seria tot el Fòrum Romà, no? d'Empúries, el que seria el Museu d'Arqueològic de Catalunya.
0: Mm-hmm. Hem de dir, a més, que aquesta és la 19a edició, vol dir que ja sou veterans, diguéssim, aviat sí. Fareu dues dècades, vol dir que ja podeu calibrar si el públic, no?, de Porta el Blau és un públic fidel, és un públic que dona sentit, al final, a totes aquestes propostes que s'enllacen, no?
1: Sí, el Festival Porta el Blau és una miqueta diferent a la resta de festivals que es programen, no, a l'estiu, a la Costa Brava, en aquest cas, o inclús al territori. És un festival, com bé dèiem, doncs amb valors, on ens agrada molt mirar les propostes artístiques que plantegem. És un festival paritari, és un festival on podem trobar moltes coses, no? I el nostre públic és un públic que ja havia descobrir aquest talent, no? Aquest talent que tenim i que potser no és tan conegut com altres festivals amb altres noms, però alhora és molt, molt interessant i, per tant, plantegem aquestes propostes artístiques en base a la nostra filosofia de festival, en aquestes mirades a la Mediterrània, com a nexe d'unió, no? de diferents cultures i de diferents sensibilitats i el nostre públic, doncs, ja, com bé dius, s'ha consolidat, portem 19 anys i esperem que molts més.
0: Mm-hmm. I això us permet portar noms doncs, tan importants com Marial Marbonet, Clara Peia, la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia i... Sí. Aquí hi ha una llista llarga. A més d'aquestes conferències o xerrades, no sé com preferiu dir-ho, que de fet parlen de temes molt profuns, molt importants i molt actuals, també.
1: Sí, des de fa ja uns anys vam enfocar, no, vam crear aquest cicle que li diem Mirades Blaves, que és un cicle de conferències i xerrades sobre diferents temes que estan molt doncs, al dia. No? Tenim temes des dels conflictes al Pròxim Orient, xerrades sobre igualtat, no? diferents temes sobre sostenibilitat, també sobre la petjada del turisme. Intentem dialogar amb experts de diferents àmbits de temes que són d'actualitat i que a tots ens poden doncs, interessar, podem aprendre i reflexionar sobre totes aquestes qüestions que ens plantegem, no?
0: Mm-hmm. Doncs amb en Miquel Fernández hem fet aquestes pinzellades sobre el Porta el Blau. No volíem deixar d'enmarcar-ho i una mica presentar aquest festival. T'agraïm molt que ens hagis atès, Miquel, i per enllaçar ja amb la proposta doncs, que ens porten avui, que ens explicaran avui les nostres convidades, m'agradaria que ens fessis unes pinzellades més d'aquest Camp de les Aromes, com és, no? Perquè és on tindrà lloc aquest espectacle.
1: Sí, És un espai que gestiona una empresa Emporarum. És un espai molt, molt especial, molt bonic, on la naturalesa juga un paper molt important a les afores de l'escala i on es cultiven productes naturals que són molt especials. Convidem a tothom, ja no només al concert, que serà espectacular, però a visitar, no, l'espai, perquè és un espai, ja veureu que al capvespre es fa molt especial.
0: Perquè, a més a més, el concert és a les 8 del vespre. Sí. Així ja tenim totes les coordenades. Doncs gràcies, Miquel, per haver-nos fet enmarcar-nos tot plegat. I ara sí que és el torn de Rosó Sala i Míriam Encinas, a qui ja hem saludat. Per cert, gràcies per ser aquí i per coincidir, perquè són... falten molt pocs dies, no, per aquest espectacle. Això és divendres, dia 3 de juliol. Expliqueu-nos, Pàxeres, com ho plantegeu?
2: La Míriam i jo fa ja 10 anys que treballem juntes. Vam publicar juntes el meu anterior disc i ens venia molt de gust fer homenatge, diguéssim, a la música tradicional. Perquè jo he anat publicant les meves cançons, però sempre, rere fons, la música tradicional, sobretot la sefardita i l'àrab andalusí, són les que han impactat més en mi. I vaig sentir clarament que amb la Míriam era amb qui havia de fer aquest treball, no? Perquè ella també ve d'una vessant més de música d'altres temps, no? Música antiga. Sí, i Pàxeres, nosaltres li diem Pàxeres,
0: Pàxeres, no Pàxeres. Sí. Estava pensant en Pax.
2: Diem, sí, t'ho explicaré perquè també té un sentit i per això no t'he corregit el moment. Pàxeres ve de la paraula pàxaro, en sefardita, i significa ocell. Llavors, en l'espectacle, qui vingui podrà veure que també hi ha un fil, hi ha moltes capes i un dels fils narratius és aquest vol de l'ocell, no? De l'ocell migratori i com això... ens fa reflexionar sobre tantes coses. I ho vam posar en femení perquè nosaltres no som uns ocellots, som unes ocellotes lliures. I després, buscant i escarbant en el que és l'etimologia de la paraula, ens va sorprendre molt perquè precisament ajunta la tradició hebrea, no?, amb la tradició musulmana, en un moment on acabava de succeir, diria que acabava de succeir el tema del 7 d'octubre, i va ser com la manera de poder nosaltres també barrejar aquestes dues influències i posar-hi pau, saps, dins nostra amb la música, perquè Pax vol dir pau, Ares podria ser tant altar com llaurar, llavors és com llaurar la pau o altar per la pau, llavors ens va semblar meravellós. Sí.
0: A nivell de sonoritat, de conformar les peces, com us heu posat d'acord, o... ho pregunto d'una altra manera, no? Fins a quin punt hi ha investigació i rigor, per dir-ho així, que segur que n'hi ha, no? Però també hi ha, doncs, la vostra petjada o fins i tot potser una vocació, certa vocació d'experimentar, no? Potser.
2: A l'inici el que vam decidir és fer recerca en arxiu. En arxiu hi ha vastes pàgines web on hi ha una en concret que es diu Folkmassa, on hi ha la música enregistrada a les velles i vells sefardites esparcits per tot el Mediterrani. Llavors, hores i hores i hores de recerca, d'escoltar totes les versions, de... bueno, sí... recerca, però evidentment no vam anar allà a enregistrar les persones perquè ja no viuen, no? Vull dir, tenim la sort de poder accedir a tot aquest material digital. I un cop vam escollir les peces, si vols, doncs la Míriam et pot parlar del que seria l'instrumentació.
3: Sí, i tant. Bueno, per mi va ser una proposta molt interessant partint de la base tradicional i de música antiga, que potser és el meu món. Però diguem-ne que sempre per mi ha sigut molt recurrent la música sefardita i també no acabem de saber quin tractament se li ha de fer, no? Perquè hi ha gravacions, però també sabem que s'inspiraven en cultures com la grega, com la turca, com Bulgària, moltes cultures. Llavors, és agafar aquesta llibertat sonora que segurament ells també tenien i aplicar-la, no? Llavors, nosaltres hem partit d'això, no? D'aquestes melodies amb aquestes lletres, tant les sefardites com les arabo-andalusís, i jugar una mica amb els instruments que una mica ens inspiraven i ens venien de gust no hem tingut una rigorositat molt estricta, o sigui que hem fet servir des d'una guitarra elèctrica a una viola del segle XIV, vull dir que no... Però sobretot ens ha agradat molt jugar amb la sonoritat, no? I el que ens donava... Bueno, el que ens agradava, doncs allò es quedava...
0: El que us suggeria, no?, d'alguna manera.
3: Sí, i sobretot també a mi és una proposta que aquests dies a mi em fa molta falta perquè té una tendència bastant minimalista a nivell sonor i que sempre, jo que siguin multiinstrumentista, a vegades acabem recarregant molt i molta sonoritat i uns arranjaments molt complicats i així... I en aquest cas ens hem permès això, pues, posar un tema que duren, que és de 10 minuts o més, no?
0: Sí.
3: I sense cap... Bueno, ens ha sortit així i no ens hem plantejat si estava bé o malament, simplement. I és això, juguem molt amb la sonoritat, amb els petits detallets.
2: I amb el silenci.
3: I amb el silenci, i sí, sí.
2: Donar-li un espai al silenci, això és el que ens retorna també la gent, no? Quan ho escolta. És com que el temps s'atura.
0: Per anar més concretament, els instruments que heu portat avui.
3: Sí.
0: Per una banda, una viola medieval, crec que...
3: Sí, això és una viola que és com una viola de gamba. O sigui, anterior a la viola de gamba és una reconstrucció d'una escultura del segle XIV. Llavors, aquesta en concret està feta per un luthier que és el Cedo García, que era amic dels meus pares de tota la vida. Llavors, jo vaig créixer amb aquest ambient d'envoltada d'instruments, sempre, i jo vaig anar un dia, li vaig demanar exactament amb la foto i amb una altra també de mostra. Llavors, és una viola que té 5 cordes de tripa i jo li vaig demanar aquesta especial... Bueno, com que posés cordes simpàtiques, que és les violes d'amor en tenen i tots els instruments d'Índia que... Però en aquest cas no és original, però jo li vaig demanar i és la diferència, no? Llavors, l'altre instrument, que és la tamborina de cordes que tocarà la Rosó, aquest instrument també està fet per el Cedo, precisament, mira, curiosament. I és un instrument que es toca molt a la península Ibèrica i que es diu de diferents maneres, tuntun, xicotent, tambor de cordes, depenent... I tradicionalment es toca tocant un flabiol de 3 forats. Llavors, et pots acompanyar o cantar també, no? I avui portem això. Si vols et puc parlar de més instruments del disc, però bueno, potser no cal, no?
0: Si vols fer una pinzellada, ho dic perquè vull que tinguem temps,
3: sí,
0: per fer el tast en directe.
3: Exacte. No, a veure, bàsicament són aquest instrument de corda, llavors percussions, vàries, hi ha... I llavors també hi ha un instrument que també últimament m'he aficionat molt i que m'agrada molt, que és el cantele, que és un instrument original de Finlàndia, però és com una petita arpeta amb 13 cordes, llavors dona aquest espai, bueno, és això que està sonant. I sí, té una sonoritat molt, molt bonica que per mi combina molt bé amb la veu de la Rosó i amb la guitarra, no? És com aquests tres elements que ens van inspirar per fer aquesta serena i la...
0: Bueno. Doncs, què ens heu preparat per fer avui aquí?
2: Farem una peça safarita que es diu El amante campesino.
0: Perfecte. Doncs, si voleu, ja us podeu col·locar als vostres llocs. Recordem, avui tenim Rosó Sala i Míriam Encinas per fer-nos una mostra d'aquest espectacle Pàxeres, que arribarà el 3 de juliol a Empúries, en el Festival Portal Blau. Doncs quan vulgueu.

0: Doncs acabeu de sentir l'actuació que ens han ofert avui Rosó Sala i Míriam Encinas, és aquest El amante campesino, cançó sefardita, que forma part d'aquest espectacle Pàxeres, que es podrà veure el 3 de juliol a Empúries al Festival Portal Blau. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres, un plaer estar aquesta banda.
0: I llarga vida al projecte.
2: Gràcies.
3: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura.
4: Assaig General, el programa d'actualitat musical de Catalunya Música.
5: Doncs avui la música en directe ens ha dut fins ara, que és un quart i mig de set. Com sempre, donem pas al primer reportatge del programa d'avui. Com hem anunciat en el sumari, ens volem fixar en una nova edició de la producció òpera, la producció de microòperes del Gran Teatre del Liceu, que és a punt d'arribar als escenaris la setmana vinent.

0: Del 2 al 5 de juliol tindrà lloc la cinquena edició de Òpera, la producció en què el Liceu programa i estrena tres òperes contemporànies de curta durada en diversos espais, enguany al recinte de la Fabra i Coats i a l'Espai Bota. A més, els tres títols també formen part de la programació del Festival Grec. Els tres projectes integren creadors joves amb músics, dissenyadors, directors musicals i d'escena, escenògrafs, tècnics de so, videoartistes, coreògrafs i especialistes en diverses disciplines escèniques. El director artístic del Liceu, Víctor García de Gomar, emmarca aquesta producció en el conjunt de la programació del teatre.
1: El Liceu no és només un museu que es dedica a conservar el gran repertori, els Mozarts, els Wagners, els Puccinis, no? Sinó que, d'alguna manera, pensem que és necessari incorporar metodologia, però també nova òpera pel futur del propi gènere. Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística, que és quelcom que l'Àlex forma part del seu ADN des de que és Àlex, diguem, no? I el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí

0: En les tres temporades anteriors, Òpera ja ha produït 17 microòperes de 30 minuts i han treballat al voltant de 350 alumnes i 100 professionals, a més dels equips tècnics i artístics del Liceu. Una de les microòperes de la temporada passada, Estètica i Massacre, farà gira aquest any en diversos escenaris de l'Estat. Es podrà veure en una versió de 60 minuts al Festival de Peralada, a la temporada del Palau de les Arts a València i a la programació del Festival Òpera a Quemarropa a Madrid. El projecte compta amb la mentoria del director d'escena Àlex Uller.
1: En aquesta edició, les tres noves edicions, creacions d'òpera, d'enguany tornen a posar de manifest la voluntat del projecte d'explorar nous llenguatges i mirades contemporànies. Entre les propostes hi trobem La vida por los cuernos, una òpera flamenc que sacseja el mite de Teseu, Fedra i Hipòlit i es qüestiona amb humor, poesia i cante alguns tòpics sobre la masculinitat, el poder i el desig. Jo Núvol, del que ens parlava ara, una història de desamor travessada per la intel·ligència artificial. I Opereta, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri on s'està assajant un espectacle amateur.

0: El primer dels tres títols que es presenten aquest any dins del projecte Òpera és Opereta, amb partitura d'Arnau Brics i text de Pol Guasch, que reflexiona sobre la vida i la mort a partir de la història d'una persona que, després d'un accident, es troba davant d'una figura superior que regeix el destí. De la seva banda, Sergi Puig ha posat música al llibret d'Alicia Coft basat en la seva novel·la Jo Núvol, que transcorre en un futur pròxim on una investigadora se sotmet a un experiment per transferir la seva memòria al núvol. I la compositora Anna Colom i el llibretista Pablo Macho Otero signen La vida por los cuernos, una òpera flamenc que revisita amb humor, erotisme i poesia el mite de Fedra, Teseu i Hipòlit per qüestionar els models tradicionals de masculinitat, poder i desig. Sentim per aquest ordre Sergi Puig i Pablo Macho Otero.
1: La primera experiència amb òpera, per tant, el que vaig primer intentar amb les primeres converses amb l'Alicia era intentar entendre el món sensorial d'alguna manera de la seva novel·la i intentar-ho transportar, diguéssim, a nivell musical, especialment per mi, per la meva manera d'escriure, en un món tímbric, buscant tímbricament tots aquests sons que m'inspiraven o que m'insinuava la història de l'Alicia. I també, especialment, com afrontava, en aquest cas, el cant dels cantants, com volia transmetre el caràcter dels personatges a través de les tècniques vocals.
2: Vam arribar a la idea de què passa si ajuntes a un cantant líric amb una cantaora flamenca, o viceversa, i parlem d'un amor impossible, per exemple, no? Com poden comunicar-se si estan parlant amb gèneres diferents musicals, no? Sempre que vull agafar alguna cosa per inspirar-me, agafo un mite i l'amor impossible per antonomàsia seria Fedra i Hipòlit. Tot i que al final el cantaor no és Hipòlit, sinó que és Teseu, com que Teseu va matar el Minotaure i el toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
0: En la producció d'òpera d'aquesta temporada hi han participat un centenar de persones coordinats per Anna Ponces, Anna Llopart i Ariana Fernández. Des del Liceu ja s'ha anunciat que la propera edició es tornarà a fer a les instal·lacions del teatre.

0: Doncs és la proposta d'òpera que avui, a la qual avui ens hem acostat i ara sí, hem arribat als 6:45 i seguim repassant l'actualitat. Destacant, per exemple, que la setmana que ve torna una nova edició de la Biennal de Cobla Jesús Ventura.
1: L'ESMUC acollirà entre el 30 de juny i el 6 de juliol aquesta formació especialitzada i liderada per Antoni Ros Marbà. El curs organitzat per Músics per la Cobla té com a objectiu aprofundir amb la màxima expertesa en la producció per cobla del nostre país. La tasca iniciada durant el curs té continuïtat en un seguiment tutorial posterior i culmina en un concert l'any 2027 dins del cicle de cobla de Barcelona.
0: També la setmana entrant, l'Auditori presentarà una nova etapa de la seva plataforma digital, l'Auditori Play.
1: Els cinemes Texas són l'espai escollit per presentar, dijous vinent a la tarda, el nou impuls estratègic de l'Auditori Play, que inicia una nova etapa amb l'objectiu de convertir-se en el gran repositori digital dels concerts i projectes artístics de la institució. El nou impuls del projecte comporta un salt qualitatiu tant en les gravacions com en la narrativa audiovisual dels continguts, que liderarà el realitzador Igor Cortadellas.
0: El cicle Contrabaix d'estiu torna els dilluns de juliol al pati de l'Ateneu Sant Feliuenc.
1: Es tracta de la versió estival del cicle Contrabaix, que arriba a la 6a edició amb 4 concerts al pati de l'equipament de Sant Feliu de Llobregat. El cicle l'encetarà el 6 de juliol la Bella Dixieland amb la cantautora Namina com a convidada. El quartet de la brasilera Mirla Riomar protagonitzarà el segon concert, mentre que el 20 de juliol serà el torn de la formació Drop Collective. El cicle es tancarà el dia 27 amb la proposta de blues de King Pac.
0: Elisabet Raspall obre el nou cicle La Gran Blue Nit del Teatre Raval.
1: És una nova proposta de música en directe que l'equipament barceloní ha posat en marxa després de la seva reobertura. El cicle s'inaugurarà divendres 3 de juliol amb una actuació de la pianista i compositora Elisabet Raspall, tot presentant el seu darrer disc Aleteia al costat dels músics Dani Pérez, guitarra, Pepi Izquierdo, viola i Eduard Reventós, violoncel.
0: I fet aquest repàs, ens acostem a l'univers de la banda mixantenya de Santa Cecília.

0: El 18 de juliol, al CAT Tradicionarius de Barcelona es podrà veure i escoltar la banda mixantenya de Santa Cecília, projecte de vents i percussions que ve de Mèxic i que ara fan parada a la ciutat gràcies a la iniciativa de Casa Amèrica a Catalunya. Emmarcat en una gira europea, el concert serà una bona ocasió de descobrir una tradició musical encara força desconeguda a casa nostra, la que s'ha desenvolupat en zones de Mèxic com la Costa Chica de Guerrero i Oaxaca, i que passa per patrons com l'anomenada xilena, per la cúmbia o pels boleros. El naixement de la banda mixantenya de Santa Cecília el va motivar l'interès del seu director musical, el trompetista Freddy Campos, pel llegat sonor de la Sierra de Guerrero, on s'emplaça Tototepec, la seva població natal. Després d'un temps vivint a Ciutat de Mèxic, per circumstàncies vitals, va tornar a la terra dels seus orígens i es va tornar a fixar en la música de les bandes de la zona per aprendre'n les característiques principals i interpretar-la. I això és el que ens explica Freddy Campos recordant el passat familiar.
1: Hay una parte en la región de la Costa Chica donde se toca esta música y lo comparo un poquito porque mi abuelito, el papá de mi mamá, que fue músico de instrumentos de aliento, él tocaba la trompeta, ya le dicen pistoneros, en 1900 nació y lo asesinaron en 1960. Entonces yo más o menos calculo, quizás como en el 1930, 40, empiezan a llegar los instrumentos de aliento a la zona, a la región. Pero esta música viene a partir de la sonoridad de la chilena, que tiene gran influencia de la cueca, de varios géneros que se tocan en Perú, en Chile.
0: I si ara es toca amb instruments com la guitarra, Freddy Campos també ens explica que en un primer moment la xilena es tocava amb el conegut com a bajo quinto. En tot cas, el grup mexicà que farà parada al CAT està format principalment, com apuntàvem, per vents i percussió, una desena de músics que porten a l'actualitat la sonoritat festiva d'aquesta tradició. Seguim amb les paraules de Mitzi Dávalos, que s'encarrega de la tuba i el saxòfon.
2: La instrumentació que és mixanteña de Santa Cecília és perquè així se toca en esas regiones, sobretot costa-montaña, sobretot en el pueblo de Azoyú, que ellos son nuestros maestros más grandes, digamos, influyen mucho más en el trabajo de mixanteña. Así es la instrumentación. Nosotros somos dos trombones, un saxor, dos saxofones altos, dos trompetas, la tuba y las percusiones, que es la tambora y las tarolas. Bueno, tarola y timbales. Así es como se conforman las bandas en la región de costa-montaña.

0: Doncs amb aquest segon reportatge del programa hem avançat una mica. Ens queden 20 minuts de programa que dedicarem, com sempre, a una darrera entrevista. En aquest cas, com hem anunciat en el sumari, volem presentar-vos la propera producció d'Arts Movens que és a punt d'arribar al Centre d'Arts Santa Mònica. Fem una petita pausa i de seguida saludem els nostres últims convidats d'avui.
1: Catalunya Música.

0: Estudi, l'Enric Puig, director del Centre d'Art Santa Mònica, que és on passarà tot això. Bona tarda, Enric.
1: Hola, bona tarda.
0: I entre tots tres, doncs, esperem que ens dongueu totes les claus d'això que passarà el proper divendres, d'aquí una setmana justa, a les 6 de la tarda, o sigui, més o menys a aquesta hora, estareu al Centre d'Art Santa Mònica estrenant aquesta producció. Si ho dic bé, la producció es diu La Capseta de Música. Arts Movens és el grup que l'ha produït i tot això s'emmarca dins d'una exposició que ha programat el Centre d'Art Santa Mònica que es titula La Sal de la Il·lusió.
1: Exacte.
0: Doncs ara que està tot dit, més o menys, comenceu a explicar-nos, més ben dit, com s'ha gestat tot això. És a dir, entenc que vosaltres us coneixeu com a mínim des de 2021, que és quan es va crear Arts Movens.
2: No del tot. De fet, nosaltres, vull dir, partim d'un moment que és després de la pandèmia, en el qual es van obrir les portes de les cases, no? I teníem moltes ganes d'ajuntar-nos, i els músics ens alimentem una mica d'aquestes ganes i il·lusió d'intercanviar, no? Llavors va sorgir d'aquest amor per allò que passa entre mig de les persones i a través de la música i del so. Llavors doncs, va ser això a l'SMUC, diguéssim, va ser el nostre refugi en aquell moment, però no només van venir músics de l'SMUC, estudiants, sinó també del Liceu, del Conservatori del Liceu i cap al final també del taller de músics. I, bueno, primer era com un espai per fer música de cambra, reunir-nos, inclús professors també venien a dialogar, no tant des de la posició de professor, sinó més aviat des de la posició d'intèrprets. Mm-hmm. I entre ells a Lorenzo Coppola, que va tenir un gran paper a l'hora de... És clarinetista, ha estat molts anys clarinetista solista de la Simfònica Barroca de Freiburg. I res, diguéssim que en aquell moment va actuar ell com a persona que va donar confiança de per què no tireu endavant això, per què no seguiu un Nimbus, no?, i tocant. I bé, això es va anar fent gran. Un dia jo amb uns companys ens vam plantejar de fer un assaig així orquestral i començar a trucar a tota gent. I d'això em va derivar doncs, una mica la recomanació d'una professora de l'SMUC, l'Esther Bonal, que, bueno, de fet, és de tot menys professora de l'SMUC, és a dir, és una conseqüència.
0: Sí.
2: Sí. I bé, ja ens vam presentar la beca Barcelona Crea i vam guanyar una, i això ens va donar uns 6.000 euros per tal de començar a fer realitat algun dels projectes. Però bé, ho vam fer i vam fer números i van dir, no, clar, cap músic pot cobrar perquè amb 6.000 euros no es pot fer res, diguéssim, amb una orquestra. I llavors doncs, vam manegar per fer una temporada per Amor a l'Art, en el qual dialogàvem amb dos convidats artistes, que un músic dialogava amb un altre art, doncs, amb el teatre, per exemple, en el cas de Lorenzo, i després hi havia un altre artista que professional, la Susana G, en aquest cas, que dialogava des del teatre amb la música. És a dir, cadascú des del seu món, però amb enllaços comuns. I així ho vam fer també amb la pintura, amb la Maria Borràs i l'Alejandro Garrido, és a dir, la Maria des de la pintura amb molt d'enllaç amb la música, perquè estava estudiant composició. No sé si aquell any... Corregeix-me, Maria, m'estàs sentint, oi?
3: Sí, sí, et sento.
2: Bueno, potser que...
3: Ho dius bé. No, ja ho estàs dient bé.
2: Tu estàs a Madrid, és molt divertit que estiguem parlant ara així. Què tal, tot bé?
3: Sí.
0: Després ho podeu dir.
2: Perdó. No m'entretinc. Bueno, i llavors la Maria dialogava amb Alejandro Garrido, que era el que des de la música tenia relació amb la pintura, i després al final amb la dansa ho vam fer. Llavors, que va ser amb la Fàtima Campos, des de la dansa contemporània, en aquest cas, que dialogava amb l'Helena Rey, que ens va guiar musicalment per aquest món de danses barroques. Llavors, d'això va sortir i la Maria, de fet, ens va agradar tant als membres de la Junta d'aquell moment que li vam dir de formar part de la Junta i des de llavors, doncs, forma part. Això va ser el 2023-2024. Mm-hmm. I vam començar a buscar altres suports que no una beca puntual a la qual només ens podem presentar cada 3 anys i tot i així agraïts d'haver-la rebut. I vam topar doncs, amb l'Enric amb una assemblea, bueno, vam fer alguna reunió, crec, li vam enviar algun correu amb el dossier, en aquest que comences a enviar correus a tothom. I llavors doncs, ell ens explicava una mica el projecte del Santa Mònica, va venir a una assemblea oberta i bueno, vam dialogar i suposo que vam trobar punts comuns. I bé, explicar que Arts Movens parteix, o sigui, és tot el que uneix persones és una mica una il·lusió en agrupacions, diguéssim, no? I nosaltres vam tenir la necessitat de posar uns principis i llavors diguéssim que

0: Ars Movent reposa sobre aquests principis. El primer és com apropar la música clàssica al públic actual. El segon és una mica derivat d'això, que és bàsicament unir passat en present, és a dir, la consciència històrica. Hi ha músics de la música antiga que estan tocant el projecte amb l'actualitat. Entendre-la com vulguis, no? Actualitat, música clàssica o d'autor, música jazz, o si hi ha coses de jazz que ha escrit la Maria per aquest projecte. Bueno, això. I el tercer és fer dialogar la música amb altres arts. I després el quart, bueno, m'estic inventant l'ordre, eh? Vull dir que no, l'ordre no dona prioritat. És el d'explorar les possibilitats del treball democràtic i cooperatiu, que és sobretot amb el que hem connectat.
1: Sí, de fet, aquesta és una mica la vinculació amb el projecte del Santa Mònica, vull dir, quan ens vam conèixer, i fins al punt, perquè això va ser tot un procés de que Ars Movent es convertís en diguéssim, orquestra resident, podríem dir, de Santa Mònica, que és majoritàriament un centre d'arts visuals. Jo diria que, sobretot, una, per, com ha comentat, aquesta voluntat d'hibridar els formats, no? I les disciplines. Vull dir que la música, d'alguna manera, dialogui amb les arts visuals, amb la instal·lació, amb les arts escèniques, etc., que és una mica una de les voluntats del centre. Però, sobretot, és que, al final, amb la música orquestral, igual que amb les arts visuals, està regit per un gran principi jeràrquic, no? I sempre hi ha com aquesta mena d'estructura que és molt difícil com de dissoldre. Aleshores, nosaltres al Santa Mònica ja fa temps que estem, diguéssim, obrint-nos a noves metodologies en les quals una exposició, per exemple, la seva estructura entre comissariat i artistes, doncs, per exemple, es dona d'una manera com bastant més coral, més assembleària. I ens va semblar molt interessant precisament aquesta metodologia que utilitzaven des de l'orquestració, com podia, d'alguna manera, dialogar amb el que estem fent des del centre.
2: Mm-hmm. Aleshores, entenc que a partir d'aquí, almenys això que presentarem ara és una producció que encaixa dins de la temporada de la programació del Centre d'Art Santa Mònica i és l'activitat que ells fan aquest any o temporada, no sé com funcioneu, dins del centre, no?
1: Sí, exacte. Nosaltres funcionem per grans cicles expositius que ocupen tot el centre durant una temporalitat de 3, 4, 5 mesos. Actualment tenim una exposició que es diu La Sal de la Il·lusió, com bé has dit, i que explora com construïm la nostra realitat, com construïm el nostre desig, a través de tots els estímuls artístics, culturals que vivim al llarg de la nostra vida, també amb totes les dimensions que això té, no? Tota la vessant tècnica, tota la vessant fins i tot de relacions de poder que s'estableixen en el moment en què nosaltres rebem aquests estímuls artístics i culturals. I Ars Movent, com a orquestra resident del Santa Mònica, doncs tenen aquesta invitació, igual que altres formes residents que tenim al Santa Mònica, de pensar una proposta, com és una mena de carta oberta, no? Pensar una proposta al voltant d'aquest cicle expositiu. Aleshores, la capseta de música és la proposta que han pensat específica, no? I aterrada i situada en el que és aquest cicle expositiu.
0: Mm-hmm. Sí, i aquí és on entra la Maria, diguem.
2: Exacte, és el que anava a dir. Perdona, arribeu a la Maria, que ens està escoltant, i que és la ment pensant, entenc, que hi ha al darrere d'aquesta capseta de música. Com la descriuries, que hi has volgut explicar, sobretot, ja que som una emissora musical, quina música en forma part, no?
3: Doncs el meu treball ha sigut bastant una mica com de traducció de disciplines, no? Tot això que explicava l'Enric a l'exposició es veu molt clar a nivell, sobretot, visual i d'instal·lació, i la meva feina ha sigut una mica veure com des de la música, des d'aquesta agrupació que som, doncs expliquem aquest relat, no? Llavors, bueno, ha sigut un procés una mica de dir, vale, com traduïm això a la música, com afecta aquesta il·lusió, aquest engany, aquesta, com, tota aquesta màquina al voltant de la música. Llavors, el que hem fet és crear un concert que s'ha dividit per capítols, que comença dins la pròpia exposició, on el públic anirà acompanyat dels músics pels diferents llocs de l'exposició, tant a baix al claustre com cap al pis de dalt, i llavors entrarem a la sala d'actes, i allà és on començarà el concert més clàssic, com la forma de concert més típica i més coneguda, no? Mm-hmm. Tot i que la peça ja comença abans. A nivell musical he agafat referències de tot arreu, perquè crec que al llarg de la música tenim molts exemples de diferents estils que parlen sobre aquesta il·lusió, aquest engany i fins i tot també aquesta pertinença a la màquina. Llavors tinc des de referents més de música minimalista fins a... hi ha un moviment que està inspirat en un coral de Bach, tenim també música més cabaretera, música klezmer dels Balcans... Bueno, és una barreja que el que fa és mostrar pues, tota aquesta varietat, no?, d'estils que un com a instrumentista o com a agrupació pot mostrar per tal de crear un discurs. I el que fem és, a partir dels músics, fer entrar el públic dins de la màquina de la música, que en aquest cas seria la pròpia orquestra, i fer-se plantejar què és el que està passant de veritat, què és el que no està passant de veritat, què és el que estan sentint els músics o el que no estan sentint. És com posar el públic una miqueta en aquest qüestionament que ja fa també la pròpia exposició.
2: Mm-hmm. Tot això es podrà veure el dia 3, ho hem dit abans, el divendres vinent a les 6 de la tarda. Entenc que és una proposta molt pensada per aquest espai concret, no? No sé si és fàcilment traslladable o, encara que no sigui fàcilment, us heu plantejat doncs, poder aprofitar aquesta feina en un altre espai, en un altre format.
3: Jo crec que sí que és traslladable, sí que és veritat que, òbviament, la part del principi d'en diàleg amb el propi espai expositiu doncs no ho és, però al final crec que aquests temes són suficientment universals i el concert està suficientment com narrat perquè amb una petita introducció o un petit fulletó de sala que faci una miqueta 5 cèntims del que s'ha fet al Santa Mònica a qualsevol lloc pugui funcionar. I realment la nostra intenció també és, al ser un format amb 10 músics, doncs poder-ho moure.
2: Aquí anava, perquè no sé si ho havíem dit, 10 músics. Abans deies, Abel, que vaja, entenc que pel projecte hi han passat molts més que 10 músics, que mm-hmm. em deies fora de micròfon, és que realment ha estat impossible fer-los coincidir mai a tots. No,
0: no o sigui, a veure, nosaltres la temporada 23-24, que és quan vam fer això gràcies a la beca Barcelona Crea,
2: llavors,
0: ja et dic,
2: sí.
0: Vam arribar a unir 40 músics, que va ser el primer concert... Però clar, era en època d'estudiantat, és a dir, tothom estava molt disposat a donar el seu temps i al voltant de l'aprenentatge. Quan tu te'n vas d'un centre educatiu, aquesta flama o aquest fil conductor de l'amor vers el que tu fas i el de compartir amb altra gent, es veu molt, molt intoxicat pel fet de que t'has de guanyar la vida. És a dir, si tu vols dedicar-te a això que has estudiat i això que estimes, de sobte t'has d'autoboicotejar una mica i frenar aquest flux de temps, no? Llavors és una mica una paradoxa. Sí, estem tancats dins aquesta paradoxa també. Dins l'exposició també, perquè el que fem també és manipular el públic, no? Vull dir que l'exposició sobre precisament revelar els engranatges que hi ha darrere les actuacions públiques, però clar, nosaltres alhora estem jugant amb això. Llavors és entrar dins d'aquesta paradoxa que ara construeixo el pont amb això de unir músics, no?
2: Mm-hmm. I entenc que pel Centre d'Art Santa Mònica aquesta activitat... com aquesta, n'hi ha d'altres al llarg d'aquesta exposició tan llarga, no? És a dir, durant aquests mesos, que aquesta és una activitat més per dinamitzar l'exposició. N'hi pot haver d'altres musicals o no.
1: Exacte. Sí, nosaltres, com deia, cada cicle expositiu s'alimenta no només del que serien els programes públics pensats des de la pròpia exposició, en aquest cas l'exposició l'he curat jo mateix i, per tant, el programa públic també l'he imaginat jo mateix, que sobretot és un cicle de xerrades, de gent internacional que ha vingut a parlar sobre aquesta qüestió, sinó que, a més, s'alimenta també de tots aquests artistes residents que estan allà doncs, experimentant, estan utilitzant realment el centre com un laboratori i que estan dialogant constantment amb les propostes que tenim allà. Aleshores, com aquesta, doncs, hi ha propostes performatives, hi ha altres propostes musicals, també, que es van integrant a l'exposició.
2: I aleshores, la vostra relació entre Arts Movents i Art Santa Mònica, Centre d'Art Santa Mònica, no sé si hi ha un conveni signat amb unes dates concretes, però en tot cas té voluntat de continuar i esteu pensant potser en algun altre projecte en el qual entenc que tu has de fer la proposta de l'exposició i ells s'han d'adaptar o no necessiten. No
1: exacte, aquesta és una mica la idea. De fet, la propera exposició que tenim, una exposició que inaugurarà a finals d'octubre, que es diu Boom Crash Candy Crash, que parla sobre la relació entre la digitalització i la militarització. Hi ha un tema molt, molt, molt fàcil i divertit. No, però vull dir que és un tema realment crític que l'estem vivint avui per tot arreu. I bueno, ja hem tingut les primeres converses com a nivell conceptual i ja em consta que estan pensant la proposta també. Vull dir que es tracta d'una relació en què, d'alguna manera, les pròpies propostes expositives més pensades des de la instal·lació puguin ser també un motor creatiu perquè tots aquests grups residents que tenim al centre puguin fer propostes.
0: I, de fet, o sigui, aprofito per dir que Arts Movents som la Junta, però és la gent també que ho completa. Però començaré per la Junta, és a dir, que nosaltres juguem molt amb rols. El rol de la Maria, en aquest cas, ha estat de coordinadora artística. Nosaltres, coordinació, aquí ho fem servir com a sinònim de direcció, però amb tots els matisos que té a veure amb, o sigui, cap sinònim, és igual. La gràcia dels sinònims és que porten matisos. I aquí ens estendríem no sé quantes hores parlant sobre per què aquesta decisió. Però, bàsicament, som quatre ara, actualment. El Gabriel Oteo, que és violoncel·lista i pedagog, i l'Anna Maria Garcia, que és violinista clàssica i contemporània. I diguéssim que, sí, la idea és també posar-nos a prova, diguéssim, com a quatre persones que dialoguen entre elles, què podem aportar? O sigui, ja, jo soc violinista i m'agrada molt escriure. La Maria és directora de cor, és compositora. O sigui, què podem fer amb aquesta lògica? Com podem barrejar aquests ingredients? Mm-hmm. Llavors, jo crec que cada proposta que vingui de la Santa Mònica, inclús de fora, serà una espècie d'oportunitat per tal de cuinar un nou plat, no, diguéssim. I aquest cop, diguéssim, ens hem sumat amb el tren en marxa, no? Aquest gran rellotge que és el centre de Santa Mònica. Però la idea és, a mesura que anem comptant amb més temps i més energia, perquè som quatre també, no podem fer miracles, no? Però anar pensant quin és el rol que podem aportar cadascú, dialogant amb altres artistes també, buscant alguna residència on puguem conviure, que és on realment les idees xoquen, i res.
1: Una cosa que em sembla interessant també és que Arts Movents no només...
2: Breument, no, digues.
1: Ah, sí, que no només ha agafat el repte, diguéssim, de dialogar temàticament amb l'exposició, sinó també sobre aspectes potser una mica més formals. Per exemple, l'exposició repensa la relació entre imatge i text, i sé que ells, per exemple, a la proposta, també repensa la relació entre text i música.
2: Doncs queda dit, recordem que divendres vinent a les 6 de la tarda sereu al Centre d'Art Santa Mònica per estrenar la capseta de música dins de l'exposició La Sal de la Il·lusió. Doncs moltes gràcies a Abel Anton, Enric Puig per haver vingut i també la Maria Borràs per haver-te connectat. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
3: Adéu.
0: Moltes gràcies.
3: Merci.
0: Merci.

0: Assaig general.
1: Doncs així arribem al final del programa d'avui i tornarem dilluns i ja us podem avançar que igual que avui també passarem pel Liceu, però serà per presentar-vos la següent proposta d'òpera comunitària, portarà per títol La rosa dels set pètals.
2: També recollirem impressions del guitarrista Marcus Miller, que enguany repeteix a la mostra de jazz de Tortosa amb un repertori que també recull la seva trajectòria al costat del famós músic britànic Sting.
1: Doncs us explicarem tot això a l'equip del programa que ara s'acomiada i us desitjo bon cap de setmana. Som Oriol Pinart, Olga Cartús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: I us esperem dilluns.

0: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
1: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
0: I aquesta setmana...

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
2: Com qui posa un collar al coll, posarem els teus versos al ple de la tertúlia. A l'interior ombriu d'una casa, arrossegarem l'orgull com una tònica. Llueixen els estels com espurnes d'un foc i la nit fa una olor d'ambre. La frescor de la flor del taronger es barreja amb el perfum de les roses com l'alè dolç d'una boca en fer un bes a la galta. Aquell poema em va fer somriure. El jardiner, mirant-me els ulls, em diu: «Ens tornarem a veure. De segur. Ara et convé no abandonar la ruta. Eixe camí de Morera se't du creuant el riu fins al proper destí». I em va mirar amb els ulls brillants i continuar cuidant aquell jardí, ben ple de joia, amb l'airet i els seus versos perfumats amb olor de tarongina, vaig agafar el camí indicat. El peu més baix, sempre més ferm que l'altre. Vaig travessar el riu. A l'altra banda, prompte, viu un llaurer. I al seu costat, aquell que més en sap de l'art de mà. «Poeta Ovidi», vaig dir-li, «el teu cant ha travessat els segles. Allà baix, conta'm, si és grat el vell secret de mà». Així parlí quan començà a sonar. No sé ben bé ni d'on, ni quan, ni com. D'Apolo i Dafne, una vella cançó. Elies Monxolí. És un dels seus poemes que apareix en forma de cançó en el treball Jardí de Meravelles, d'aquest cantautor valencià amb una llarga experiència com a intèrpret i també com a professor i és catedràtic de trompa al Conservatori Superior de Música de Castelló. I de fons, doncs, és música de Claudio Constantini. És el vals de l'adeu, perquè aquest, estimats i estimades, és el darrer tour d'aquesta temporada. Bé, això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: I ara és Sergei Rachmaninov i la seva romança de les dues peces de saló del seu Opus 6.

0: Doncs estem sentint música de Sergei Rachmaninoff, era la romança de les seves dues peces de saló, de l'Opus 6, i que hem sentit a la versió de Nikita Borisoglevski en Georgi Jaidze.
1: I amb aquest tango ara viatgem al 1935. La música la va escriure Carlos Gardel i la lletra Alfredo Lepera. Ell era argentí, nascut al Brasil, fill d'immigrants italians. I Gardel, doncs encara no s'acaben de posar d'acord on havien nascut, sembla ser que a Tolosa, l'any 1890. I ell, què us he d'explicar? Va ser el cantant de tangos més famós de tots els temps. També va ser compositor i també va ser actor. Doncs bé, aquest tema el varen escriure plegats aquell fatídic 1935. I li van posar per títol Per una cabeza, que fa referència a les curses de cavalls per un cap. Significa refereix a un cavall que guanya una cursa per poc, només per la longitud del cap. I la lletra parla d'un jugador compulsiu en curses de cavalls que compara la seva addicció pels cavalls amb la seva atracció per a les dones. Doncs bé, com us deia, el van escriure el 1935, el mateix any que varen morir. Va ser el 24 de juny, el dia de Sant Joan, i feia molt poc que havien escrit aquest tema. Sembla ser que varen pujar junts amb la resta de músics a l'avió. Tenien gires de concerts, i varen pujar tots plegats. Ells i altres varen morir tota la tripulació, van morir tots els passatgers, menys un, que li feia de secretari també de professor d'anglès a Carlos Gardel, de la Bisbal de l'Empordà, i li deien Jou. Bé, aquell accident acabava, evidentment, amb la carrera de Carlos Gardel, però a partir d'aquell moment naixia tota una llegenda.

0: Doncs era música del 17, música italiana de Domenico Gabrieli. Era una de les seves sonates per a violoncel, era la sonata en sol major. I que hem sentit a la versió d'Oshin Manukian, Boan Juan i Nicolás Arredondo.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma. Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I el següent trajecte el farem ara amb aquest compositor, director d'orquestra i pianista. Ell va néixer a Salamanca l'any 1906. Es deia Gerardo Gumbau, un dels noms imprescindibles a l'hora de parlar de la renovació artística espanyola. Un compositor que va pertànyer a la generació del 51, amb un interès a l'hora de compondre que no caminava en el sentit de l'experimentació, sinó que buscava una organització del total cromàtic que li permetés transcendir en el sistema tonal. I aquesta obra n'és un exemple. Porta per títol Amanecer, subtitulada Esbós de poema sinfònic. I és una mena de romança on el solista, el violinista, està acompanyat per una orquestra reduïda. Una obra breu, delicadament sentimental, d'una atractiva bellesa melòdica, i és una música descriptiva basada en una estrofa d'una poesia procedent de les Nuevas Castellanas escrites l'any 1905 per José María Gabriel y Galán. Una estrofa del poema Ana María. I el compositor, en la partitura, el que fa és escriure aquestes paraules. Diuen així: enmig de la llum que fonia l'encesa d'Orient, sobre el perfil de la cimera, el sol triomfant va aixecar el front.

Doncs estàvem sentint música del compositor de Salamanca, Gerardo Gumbau. Va morir l'any 1971. Era el seu Amanecer. I que nosaltres hem sentit de la versió de la violinista Mariana Todorová, acompanyada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Espanyola, que dirigia Arturo Tamayo.

Era un vell que pescava tot sol en un llaüt en el Gulf Stream. I ja feia 84 dies que no agafava cap peix. Doncs així comença. El vell i el mar. El llibre, la novel·la que avui us porto aquí al Club de Lectura del Gran Tour. I aquí, com cada divendres, farem la parada. En un llibre. En aquest cas, és una novel·la que va escriure Ernest Hemingway l'any 1951. La va publicar l'any 52. El 53 va rebre el Premi Pulitzer de ficció. I l'any 54 rebia el Premi Nobel de Literatura. Doncs bé, si us sembla amb aquesta banda sonora que estem sentint de fons, que després en parlarem, us faig res, quatre pinzellades i situem aquesta obra. Li posem context, li posem música i fem també una mica d'història. D'entrada, dic Ernest Hemingway va ser un dels escriptors, com tots sabeu, més rellevants del segle XX. Va ser corresponsal de guerra, poeta, escriptor, escriptor de contes, també prosista, dramaturg, novel·lista, periodista i també, com us deia, reporter de guerra i corresponsal. Una persona, un escriptor, que va influenciar molt a la gent de la seva generació, els escriptors del segle XX, també per la seva manera de viure. Era un aventurer, un apassionat. De fet, va escriure la major part de la seva obra en els anys 20 i la dècada dels 50. Però va ser l'any 1953 quan va rebre el Premi Pulitzer per la novel·la que avui portem, El vell i el mar, que al final, l'any següent, el portaria a ser guardonat amb el Premi Nobel de Literatura. Bé, la novel·la, el nucli central del relat, està protagonitzat pel vell Santiago. És un vell solitari sotmès a la més absoluta pobresa, un indigent, un pescador que es troba vitalment en un carreró sense sortida davant del fracàs recurrent en la seva professió. I el que fa Hemingway en aquesta breu i excel·lent novel·la és un cant a la lluita i a la grandesa de l'home. Amb el mar d'escenari com a fons, és un relat, és un viatge que realitza el protagonista, aquest Santiago, per tornar a intentar-ho i no deixar-se vèncer pel fracàs. Tot el contrari, apostar per la resiliència i afrontar situacions traumàtiques. Però des del primer moment sabem que el perquè de tot plegat és la bellesa, en ve baixa, i la soledat que porta associada. I el viatge, el que fa aquí Hemingway, és que esdevé una aventura existencialista d'una persona preocupada i espantada per la seva bellesa, per la indefugible decadència del cos. El vell ho sap, se'n dol, però el que fa és plantar-li cara. L'autor era un obsessionat per la pesca d'altura. I en aquell moment ell vivia a Cuba. Als anys 30 i 40 era tot molt més barat i Hemingway podia mantenir una finca gran, la finca Vigía, personal, vaixell i una vida intensa amb menys cost. Cuba era a prop dels Estats Units, però prou lluny per escapar de la pressió social, periodística i fiscal nord-americana. Per tant, podria viure fora sense estar realment aïllat. Com us deia, ell era un obsessionat amb la pesca d'altura i les aigües al voltant de l'Havana, especialment el Gulf Stream, eren ideals per capturar marlins i peixos grossos. I per a ell, Cuba era gairebé un paradís marítim. Per tot també perquè l'Havana era una ciutat vibrant, bars, música, política, intel·lectuals, exiliats, apostes, i aquest ambient encaixava perfectament amb el seu caràcter i la seva manera d'escriure. I allà va trobar una rutina de treball molt sòlida. Escriuria obres importants i entre elles aquesta, El vell i el mar. De fet, Cuba li oferia tres coses que buscava constantment: llibertat, intensitat i mar, que era gairebé una fórmula de vida perfecta per ell. Bé, i seguint amb la lectura d'aquell primer paràgraf que us he llegit, la novel·la continua dient: els primers 40 dies l'havia acompanyat un noi, però després de 40 dies sense ni un sol peix, els pares del noi li havien dit que ara el vell estava definitivament i irremediablement salau. Obro parèntesis, un terme popular en argot cubà que descriu a una persona desafortunada o algú que pateix constants moments de mala sort. Tanco parèntesi. El noi l'entristia veure cada dia tornar al vell amb el bot buit i sempre baixava a ajudar-lo a portar les llinyes enrotllades o bé el ganxo a l'arpó i la vela plegada al voltant del pal. La vela estava apedaçada, amb sacs de farina i plegada. Semblava la bandera de la derrota permanent. El vell era prim i magre, amb unes arrugues profundes al clatell. Les taques marrons del benèvol càncer de pell que produeix el reflex del sol en el mar tropical se li estenien sobre les galtes. Tot en ell era vell,
tret dels ulls, que eren del mateix color que el mar, i eren alegres i invictes. Fragment de la novel·la El vell i el mar, d'Ernest Hemingway. Bé, i de fons, us preguntareu alguns de vosaltres. Doncs bé, són aquells llibres que arriben al cinema, aquella literatura que arriba al cinema i que algú li posa una banda sonora. I en aquest cas, un dels grans, grans compositors que van trepitjar Hollywood. Ell era d'Ucraïna, va néixer en l'Imperi Rus, actualment és Ucraïna, l'any 1894. I va emigrar als Estats Units. Va rebre 22 nominacions als Oscars i en va guanyar 4 per la seva música innovadora. Una d'elles per El vell i el mar. Quin compositor? Doncs Dmitri Tiomkin. Ell va escriure la banda sonora. Feia 4 anys que li havien donat el Premi Nobel i al cap de 5 ja arribava a la gran pantalla. L'Oscar li van donar l'any 59. La dirigia John Stutgers. Ell va ser director de cinema considerat de l'època daurada de Hollywood. Doncs bé, ell va dirigir fent una adaptació de la novel·la d'Ernest Hemingway que havia escrit l'any 1951 i publicada l'any següent. I el resultat de tot plegat és aquesta música.

Doncs estàvem sentint uns extractes de la banda sonora de la pel·lícula El vell i el mar, de l'any estrenada l'any 1958, dirigida per John Sturges, i que la música la va escriure Dmitri Tionkin i basada en la novel·la d'Ernest Hemingway. Nosaltres la sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Richard Kaufman.

I avui, com a souvenir, Marta Gellhorn. I algú de vosaltres es pot preguntar, i què té a veure amb la parada d'avui? Doncs té a veure. Mireu, ella havia nascut a Saint Louis, a Missouri, l'any 1908. I va ser novel·lista, escriptora i periodista, considerada una de les corresponsals de guerra més importants del segle XX. I també va ser la tercera dona d'Ernest Hemingway, qui li va dedicar la seva cèlebre novel·la Per qui toquen les campanes. I aquesta és la banda sonora de la pel·lícula que es van fer anys més tard. Doncs bé, ella, Marta Gellhorn, va ser una de les corresponsals de guerra més importants del segle XX. I fixeu-vos, la seva connexió a Barcelona va ser molt profunda durant la Guerra Civil, quan va arribar aquí l'any 38, juntament amb ella, en Hemingway, per informar sobre el conflicte. L'escriptora va ser testimoni directe dels bombardejos que va patir la població civil, i del seu compromís i l'amor per la capital catalana i el territori van quedar immortalitzats en una relació epistolar que va tenir amb la primera dama nord-americana Eleanor Roosevelt des de Barcelona, i en una d'aquestes cartes li deia: saps una cosa? Aquest país és massa bonic perquè els feixistes se'l facin seu. Ja han convertit Alemanya, Itàlia i Àustria en alguna cosa tan repugnant que fins i tot el paisatge és lleig. Quan condueixo per les carreteres

des d'aquí i veig les muntanyes de pedra i els camps aspres a banda i banda, els parasols clavats a la sorra de les platges, els pobles de color de terra i els llits de grava dels rius, la cara dels seus pagesos, penso, s'ha de salvar Espanya per a la gent decent. És massa bonica com per malbaratar-la. Marta Gellhorn també va ser una de les primeres periodistes a informar del camp de concentració després de l'alliberament de les tropes nord-americanes i després de la Segona Guerra Mundial. Va anar a cobrir la guerra del Vietnam i també altres conflictes amb Llatinoamèrica, països àrabs, països llatinoamericans, etc, etc. Marta Gellhorn, malalta i gairebé cega, va posar fi a la seva vida ingerint una substància tòxica. Tenia 89 anys. Hemingway també es havia tret la vida uns anys abans. Ell es va suïcidar amb un tret d'escopeta l'any 1969. I de fons, doncs de fons és la música de la banda sonora de la pel·lícula, de fet del llibre que més tard arribaria al cinema, Per qui toquen les campanes. La música la va escriure el compositor, arranjador i violinista nord-americà. Ell havia nascut a Chicago, Victor Young. Per cert, el títol d'aquest i Per qui toquen les campanes prové de la meditació número 17 de l'obra en prosa Devocions per ocasions imprevistes, del poeta metafísic anglès John Donne del segle XVII. I el títol prové d'aquest fragment, que diu: "Ningú és una illa complerta en ell mateix. Cada humà és un bocí del continent, una part de la terra. Si el mar se n'emporta una porció de terra, tota Europa queda disminuïda. Tant li fa si és un promontori o la casa d'un dels teus amics o la teva pròpia casa. La mort de qualsevol persona m'afableix perquè estic lligat a la humanitat. Per això no preguntis mai per qui toquen les campanes. Toquen per tu." Us ha fet companyia Victòria Palma.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Lutier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
1: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del Lutier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.
2: A Catalunya Música, fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
3: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
2: I aquesta setmana,

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Avui tenim una cita amb el FEMAP 2025, el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que ens proporciona un concert de l'ensemble Hespèrides, una proposta titulada Ecos de la Vella Europa, que van registrar Catalunya Música el juliol del 2025 a l'església de Sant Vicenç de Planoles, al Ripollès. En la mitologia grega, les Hespèrides són tres nimfes que tenen cura d'un jardí ple d'arbres fruiters i que custodien la pomera d'Hera amb pomes daurades que proporcionen la immortalitat a qui les tasta. Hesíode els va donar l'epítet de les de les veus clares. Se les coneix també com a filles del capvespre o nimfes de l'oest. Són tres nimfes que cantaven i feien música alhora que el dia i la nit es fonen. Aquesta és la font d'inspiració del que representa l'ensemble Hespèrides, un grup de recent creació format per Súbero Asnares, Edurne Aispun i Gloria Alessa, tres artistes amb extenses i polifacètiques carreres musicals, cadascuna de les quals té la capacitat de cantar i tocar diversos instruments. En total en sentirem fins a 13. I com si es tractés d'aquest jardí vast i generós, el programa que ens presenten ens acosta a la música de la vella Europa, de temàtica religiosa i profana, danses i cançons en gaèlic, en euskera, llatí, en llengua d'oïl o en galaico-portuguès. A través de diversos blocs temàtics que agrupen cançons, les Hespèrides construeixen un recorregut que evoca els sons característics de l'edat mitjana i el Renaixement. Després del pròleg, amb l'epitafi de Seikilos del segle I, vindran tres blocs. El primer, anomenat a Maria, la Santa Dama, ens situarà als segles XIII i XIV amb el Virelai Mariam Matrem Virginem del Llibre Vermell de Montserrat, la cantiga d'Alfons de Zé el Savi, Aque por muy gran fremosura, i el motet Alepsali te cum luia del Còdex de Montpeller. El segon bloc, de danses i laments, ens permetrà sentir la cançó Amour me fait commencer del rei i trobador Teobald I de Navarra i IV de Xampanya, després el Saltarello III del manuscrit de Londres i l'estampida Lamento di Tristano, tot també dels segles XIII i XIV. I finalment, al tercer bloc, Sefarat, sentirem dues cançons sefardites, La galana i el mar i Morena me llaman. Tot això amb les Hespèrides, Súberoa Asnares, veu, viola de roda, arpa, traverso renaixentista, flauta dolça i guitarra llaüt, Edurne Aispun, arpa medieval, arpa celta, arpa de doble ordre, flautes de bec i traverso barroc, i Gloria Alessa, níquel arpa, un instrument suec semblant a la fídula o a la viola d'arc, viola de roda i rebec.

Des del coneixement de la tradició i de la teoria interpretativa, l'ensemble Hespèrides combina elements musicals actuals amb reproduccions d'instruments que evoquen els sons de l'antiguitat. A través de diversos blocs temàtics que agrupen cançons, les Hespèrides han construït un programa que recorre els sons característics de l'edat mitjana i el Renaixement. Fins aquí hem sentit el pròleg amb l'epitafi de Seikilos del segle I i després tres blocs. El primer, anomenat a Maria la Santa Dama, ens ha situat als segles XIII i XIV amb el Virolai Maria Matrem Virginem del llibre vermell de Montserrat, amb la cantiga d'Alfons de Zé el Savi, a qui por muy gran fremosura, i el motet Alle psalite com luia del Còdex de Montpellier. El segon bloc, de danses i laments, ens ha permès sentir la cançó Amour me fait commencer del rei i trobador Teobald I de Navarra i IV de Xampanya, després el Saltarello III del manuscrit de Londres i l'estampida Lamento di Tristano, també tot dels segles XIII i XIV. I finalment, al tercer bloc, Sefarad, hem sentit aquestes dues cançons sefardites, La galana i el mar i Morena me llaman. Tot un repertori que discorre a través de diversos segles de música de la vella Europa, de temàtica religiosa o profana, i amb diversos idiomes. Ara sentirem, i per acabar, primer el bloc França i Parralde i el Renaixement, amb la Branla de Xampanya de Claude Gervais i el Cantado Rutia, tot del segle XVI. I en segon lloc, el bloc I més al nord, amb cançons de l'anglès del segle XVII, John Playford, The Witty Western Lass i The Beggar's Boy, i cançons irlandeses de Thomas Connellan i Turlough O'Carolan.

Música de la vella Europa, de temàtica religiosa i profana, danses i cançons en diversos idiomes. A través de diversos blocs temàtics que agrupen cançons, les Hespèrides han fet un recorregut que evoca els sons característics de l'edat mitjana i el Renaixement. Ara hem sentit primer el bloc França i Parralde i el Renaixement, amb la Branle de Xampanya de Claude Gervais i el Cantar d'Urrutia, tot del segle XVI. I en segon lloc el bloc I més al nord, amb cançons de l'anglès del segle XVII John Playford, The Witty Western Lass i The Beggar's Boy, i cançons irlandeses de Thomas Connellan i Thorlogh O'Carolan. Tot això amb les Hespèrides, tres artistes que han tocat en total 13 instruments. Suberoa Asnares, veu, viola de roda, arpa, traverso, renaixentista, flauta dolça i guitarra llaüt. Edurne Aispun, veu, arpa medieval, arpa celta, arpa de doble ordre, flautes de bec i traverso barroc. I Gloria Alessa, també veu, níquel arpa, viola de roda i rebec. El recorregut s'ha acabat aquí, però les components de l'ensemble Hespèrides ens ofereixen dues peces fora de programa per correspondre als aplaudiments del públic del FEMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus. Primer, el Virelai ad mortem festinamus del Llibre Vermell de Montserrat, i una curiositat, aquí s'hi afegeix el públic que havia assajat la cançó abans del concert. I després una cançó tradicional i Parralde, Pelegria Naisela, Soc Pelegrí.

0: Ad mortem festinamus del llibre vermell de Montserrat i aquesta cançó tradicional i parral de Pelegria Naicela, soc pelegrí. Són les dues cançons que l'ensemble Hespèrides ens ha ofert fora de programa, després d'haver fet un recorregut pels sons de la vella Europa, de temàtica religiosa i profana, danses i cançons en gaèlic, en euskera, en llatí, en llengua d'oil o en galaico portuguès. Suberoa Asnares, Edurne Aispun i Gloria Alesa, amb les seves veus i amb un total de 13 instruments antics, han actuat en aquest concert del FEMAP 2025, el Festival de Música Antiga dels Pirineus. Una proposta titulada Ecos de la Vella Europa, que van registrar Catalunya Música el juliol del 2025 a l'Església de Sant Vicenç de Planoles, al Ripollès. Recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Música de Franz Schubert per continuar la nostra programació. Sentim una de les seves últimes composicions, la sonata per piano en si bemoll major d'Och 990, obra de l'any 1828, que consta dels moviments molto moderato, andante sostenuto, allegro vivace i allegro ma non troppo. En sentim un enregistrament de l'any 2011 a càrrec del pianista Christoph Eschenbach.

0: El pianista Christoph Eschenbach ens ha ofert la sonata en si bemoll major d'Oig 960 de Franz Schubert.
1: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de Cobla, la cobla tal com sona. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des de Viena, Estifeli, un tresor amagat de Giuseppe Verdi, un drama intimista sobre la història d'un adulteri amb un final feliç i inesperat, una òpera injustament oblidada i maltractada per la censura de l'època, amb el tenor Luciano Ganci, la soprano Joyce El Khoury i el baríton Franco Vassallo, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena i el cor Arnold Schönberg, dirigits per Jeremy Roé.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquesta setmana visitarem l'escena jazzística bàltica des de la casa de la ràdio de Riga, convertida en club de jazz per acollir el concert de The Third Quartet, que presenta el projecte Déjà Vu.

0: Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, ens preguntarem per què la música clàssica és tan minoritària a les festes majors. I qui decideix què s'hi programa i per què? I què en diran les empoderades?
1: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Bona nit. La trompetista canadenca Ingrid Jensen és una de les intèrprets actuals amb un so més característic i definit. És per això que cavalla entre l'escena del Canadà i la del Nova York, des de Maria Schneider fins a Clark Terry, Rufus Wright, Chris Connor, Terry Lynn Carrington o la seva germana Christine. L'acostumen a incorporar a les seves bandes tant de petit com de gran format. És poc freqüent que Ingrid Jensen publiqui com a solista, així que avui començarem amb una bona notícia, que és l'aparició d'un nou àlbum que ha signat amb el nom de Landings, 8 anys després del seu treball anterior. Sona així. Benvinguts.

Home és un tema original de Jim Knapp, que Ingrid Jensen ha pres per estat en aquest nou àlbum Landings, amb el teclista en Gary Versace, el bateria John Wicken i el guitarrista Marvin Sewell, que és coprotagonista d'aquest altre tema, la dansa dels treballadors.

Ferragust bluesístic en aquest The Workers' Dance de la trompetista Ingrid Jensen. A l'àlbum Landings també hi trobem aquesta versió de Lida Lupino de Carla Bley.

i de Lupino, una de les composicions de l'extraordinari llegat de Carla Bley, en aquesta versió que en feia el quartet de la trompetista Ingrid Jensen. El so i la manera de tocar de Jensen té influències diverses, Clark Terry, Buddy Shaw i sobretot Kenny Wheeler, el seu gran referent. Jensen li havia dedicat el 2018 l'àlbum Invisible Sounds.

Homenatge de la trompetista Ingrid Jensen i el saxofonista Steve Stressler a Kenny Wheeler, reivindicant l'estil i el llegat a temes com aquest Kind of Folk o aquest altre Where Do We Go From Here?

Where do we go from here? Cap on anem des d'aquí? Tributa al trompetista canadenc Kenny Wheeler, que va treballar des de l'escena britànica durant gairebé 6 dècades i que ha marcat generacions de músics pel seu esperit lliure. La sensibilitat, l'ús dels silencis, la delicadesa del seu so són característiques que Ingrid Jensen comparteix amb Wheeler. D'aquí que, colpida per la mort del trompetista el 2014, Jensen i el saxofonista Steve Tressler preparessin aquest homenatge a l'àlbum Invisible Sounds.

Doncs la saxofonista Christine Jensen s'afegia ara amb el saxo soprano a la banda d'Ingrid Jensen i de Steve Tressler per tocar Foxtrot, en l'homenatge a Kenny Wheeler, Invisible Sounds. Tot i que Christine Jensen s'ha decantat els últims temps per la composició i el llenguatge jazzístic orquestral, les germanes Jensen, Ingrid i Christine, segueixen compartint projectes.

Tema original de la saxofonista i compositora Christine Jensen per a la banda que co-lidera amb la seva germana, la trompetista Ingrid. Aquesta música alhora tranquil·la i inquietant del treball Infinitude la tocaven amb Ben Monder a la guitarra, Fraser Hollins al contrabaix i John Wilkin a la bateria. Per tancar l'estàndard Amsterdam After the Dark, amb Ingrid Jensen tocant-lo al costat del seu autor, el nonagenari saxofonista George Coleman, els teclats Gary Versace, el guitarrista és Marvin Sewell i el bateria John Wicken. Fins demà. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Sabies que al set de sons fem música en família?
0: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
2: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

La flautista Jennifer Stinton, amb l'acompanyament de l'Orquestra de Cambra Escocesa dirigida per Stuart Bedford, interpreta, en la gravació que ara sentirem, la versió orquestral que Lennox Berkeley va fer de la sonata per a flauta i piano de Francis Poulenc.

0: Aquesta era la sonata per a flauta i piano de Francis Poulenc, orquestrada per Lennox Berkeley i interpretada per la flautista Jennifer Stinton amb l'orquestra de cambra escocesa dirigida per Stewart Bedford.
1: Nocturn.
2: Continuarem la nostra selecció amb la serenata número 1 en re major opus 11 de Johannes Brahms, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín que dirigeix Herbert von Karajan.

L'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, era l'intèrpret d'aquesta serenata número 1 en re major, opus 11, de Johannes Brahms.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sentirem tot seguit a Catalunya Música la sonata per a violí i piano número 2 en mi menor, opus 108 de Gabriel Fauré, interpretada per la violinista Ariadne Daskalakis i pel pianista Roglic Ishai.

0: Ariadne Daskalakis al violí i Roglic Ishay al piano interpretaven la sonata per a violí i piano número 2 en mi menor, l'opus 108 de Gabriel Fauré.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Ara us convidem a sentir el ballet en dos actes, Bacchus i Ariane, opus 43 d'Albert Roussel, interpretat per l'Orquestra de París que dirigeix Charles Dutoit.